Antena Caro. La nit és molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

creu a l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM, xarxes, internet, aplicació.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Eduard París. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit que s'està ultimant un acord amb l'Iran després que l'hagi negociat en diverses trucades per telèfon amb diversos mandataris de l'Orient Mitjà i Israel. Trump ha explicat que, entre altres mesures, el pacte preveu que es torni a obrir l'estret d'Hormuz. Seguim als Estats Units perquè aquesta matinada un home ha obert foc contra un control de seguretat d'accés a la Casa Blanca. L'home s'ha acostat al control desplegat, ha tret una arma de la bossa que duia i ha disparat contra els agents que han respost obrint foc i ferint-lo, segons ha explicat el servei secret. L'agressor ha estat traslladat a l'hospital on ha acabat morint. Fons policials han explicat que l'home era conegut pel servei secret i tenia una ordre d'allunyament perquè ja s'havia acostat als accessos de la Casa Blanca en diverses ocasions. A més, diversos mitjans nord-americans l'han identificat com Nasir Best, de 21 anys, originari de l'estat veí de Maryland, i apunten que tindria problemes de salut mental. I aquí a casa nostra, el Pla Territorial Sectorial per a la implementació de les energies renovables està generant crítiques en municipis d'arreu de Catalunya, que consideren que no s'ha escoltat prou la veu local, es promouen projectes faraònics o s'amenaça el turisme o la biodiversitat. A les Terres de l'Ebre avisen que se'ls exigeix un preu que no és gens just ni equitatiu amb la resta de zones, mentre que des de les comarques gironines s'ha promogut un manifest que ja compta amb més de 180 ajuntaments d'una trentena de comarques d'arreu de Catalunya per demanar aturar la tramitació d'aquest pla. I en successos, entre un i dos centenars de persones continuen participant en una rave a Llardecans des d'ahir, segons han confirmat els Mossos d'Esquadra. La policia catalana va detectar l'esdeveniment ahir al migdia a l'Arc d'Adà, a diversos quilòmetres del nucli urbà del municipi, com diem, de Llardecans. De moment no s'hi han registrat incidents i els Mossos porten a terme controls per evitar que hi accedeixi més gent i també controls per assegurar que els que en surten en cotxe estiguin en un estat que els permeti conduir. Parlem també de cultura. Maria del Mar Bonet ha exhibit la solvència de 6 dècades de trajectòria aquest dissabte al vespre al Palau de la Música, on ha presentat L'aigua no cansa. En el marc del Festival Guitar Barcelona, la cantautora balear ha fet un viatge pels èxits que han marcat la seva carrera per enfilar tot seguit cadascuna de les 9 cançons que formen l'àlbum publicat fa escassament 10 dies. I en els esports, a la primera divisió, el Girona no passa de l'empat a un amb l'Elx i cau al Pou de la segona divisió en un desenllaç de Lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la Lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a un amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Antena Caro, per escolta.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Eduard París. Un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, o zona al terme municipal del Brull, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que s'estan investigant, el motorista va sortir de la via. Es tractava d'un home de 56 anys i veí de Castellà del Vallès. Amb aquesta víctima ja són 43 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, 17 de les quals motoristes. I en plana política, el conseller de Presidència, Albert Dalmau, ha fet una crida a Junts per Catalunya a participar del debat sobre el finançament autonòmic i la proposta de finançament singular presentada amb l'objectiu que el voti a favor al Congrés i tingui oportunitats d'entrar en vigor. En una entrevista a La Vanguardia, Dalmau diu que acordar és de valents i que per tirar el país endavant el patriotisme de debò es demostra acordant i no pas bloquejant el país. Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, afirma que al Partit Socialista li manca ambició, sovint i a Junts li manca responsabilitat. També en una entrevista a La Vanguardia, el republicà ha assenyalat que per combatre l'ascens de l'extrema dreta el millor per a Catalunya és que Esquerra sigui molt forta perquè encarna l'ambició i la responsabilitat que li falta tant al PSC com a Junts. Pel que fa a l'acord de pressupostos, Junqueras ha tret pit dels pressupostos, dels compromisos, com diem, adquirits. I tornem a successos, perquè els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 14 de maig dos homes de 19 i 25 anys per estafar més de 14.600 euros amb mòbils i targetes bancàries robades a Barcelona. Els arrestats a Martorell i Sant Fos de Campcentelles accedien a la banca en línia i altres aplicacions de les víctimes per fer-hi bizums i transferències bancàries a través de mules per emmascarar la seva identitat real. Parlem ara també de cultura, perquè Javier Ambrosi i Javier Calvo guanyen el premi a millor direcció del Festival de Cannes amb la pel·lícula La Bola Negra. D'aquesta manera, per segon any consecutiu, el cinema espanyol resulta premiat en aquest certamen després de l'èxit de Cirat en l'edició anterior. I en els esports, el Barça femení guanya la seva quarta Champions després de superar la final a l'Olímpic de Lió per 4-0 en la final disputada a Oslo. Eva Pajor, amb un doblet i catacolla amb diverses intervencions de mèrit, van ser les principals artífexs de la victòria. En canvi, el Girona no va passar de l'empat a una amb l'Elche i cau al pou de la segona divisió en un desenllaç de lliga dramàtic a Montilivi. El Barça va tancar la lliga amb derrota al camp del València per 3-1, mentre que l'Espanyol va empatar a un amb la Reial Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: Família, i benvinguts un dia més al programa més xalador en diferència de les Terres de l'Ebre i de tot el món mundial. Benvinguts un dia més a fer punyetes! Yes. Ojo, avui... Avui l'he clavat, però ben clavadeta, eh?
1: Bon.
0: Se nota que tinc el jefe per aquí detrás ficant-me pressió. Dic que avui ho he de clavar. Ah, clar, que no em dic res encara, aquí serà... No diguéssim.
2: Deixa de ficar-te pressió.
0: És que estic en una pressió añadida.
2: Va, que va, si t'està ajudant a tot, home, que t'estan bé.
0: Diu, jo treballo millor en pressió. Hi ha gent que en pressió treballa millor. Bueno, va, comencem a saludar la gent que tenim avui per aquí. Hola, Nati, què tal?
2: Hola, bona nit, punyeteres i punyeteres. Com ha anat això? Com han anat estos dies? Tots bé?
0: Molt bé.
2: Comencem a tindre la calor aquí, eh? No?
0: Ja en fa massa, eh?
2: S'acaba la primavera, però bueno, enguany no mos podem queixar que n'hem tingut, almenys.
0: Ara comença a fer calor estos dies?
2: Sí.
0: Ja no saps allò, me fico pantalons curts, me fico pantalons llargs, veus la gent en sudadera, veus la gent en jaqueta, els altres en tirants... Ara és una locura, eh?
2: No, res, la setmana que ve tots en roba d'estiu ja. S'ha acabat.
0: Hola, molt bona nit, senyor Calú, què tal, com està?
3: Bona nit,
0: jo quina careta, eh?
3: Que estic content avui.
0: No? Ven una felicitat al programa, que això és bonic.
3: És que, Tito, que avui has d'estar tornant una sonrisa a la boca. Que avui és audiovisual, això.
0: Hosti, sí, avui mos han ficat.
3: Sí,
0: tinc una càmera aquí al mig de l'orella, eh?
3: Jo tinc dos càmeres, dos mòbils i una sonrisa tornant a la boca, Tito.
2: Saps per què? Estic pujant caché.
3: Estic content, Tito, perquè estem aquí una vegada més a fer punyetes. A Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada. I saps per què estàs te preparant aquí? Aquí hi ha un preparament perquè avui rebrem...
0: Qui rebrem?
3: Vaig a fer un spoiler. Rebrem el Jordi... Jordi Basté i Toni Clapés de Roquetes.
0: Ep!
3: Saps per què?
0: A veure...
3: Que no celebrem... Que vam celebrar estos dies atrás un aniversari...
0: Sí, vam estar d'aniversari.
3: D'aniversari de què?
0: Però acabeu de dir...
3: De Antena Caro, Tito!
0: Bravo!
3: L'aniversari... Lo 35è aniversari de Antena Caro.
0: T'has equivocat,
3: Tito.
0: T'has equivocat.
3: Lo 40...
0: Paco t'està escoltant,
3: Lo 40è... Comença el 40è aniversari d'Antena Caro.
0: T'has equivocat,
3: Lo 50è aniversari d'Antena Caro.
2: No mos passéssim, no mos passéssim, no vagis tan llarg.
3: Lo 30...
2: Que no som tan vells, home.
3: Lo 30è aniversari d'Antena Caro, Tito.
0: No.
2: 30, 20 i pico, a veure, Tito.
0: 39è.
3: 39?
0: 39.
2: No ho hauria dit mai,
3: Pues mira que...
0: que no has vingut informat o què?
3: Tito, era l'únic tros de programa que m'havia preparat.
0: Era l'únic que t'havies d'estudiar.
3: En sèrio.
0: L'únic que t'havies d'estudiar, quants anys feia que estava...
3: Igual, el tenia preparat, que...
2: 39 anys en Antena Caro.
0: Ojo,
2: Hem de buscar pels arxius d'algun puesto o altre.
3: Jo me'n recordo,
2: si trobem fotos.
0: No, de trobar trobaràs animalades que ho guarden tot. Esta gent ho guarden tot.
2: Ja m'explicaràs. Tens 39 anys, jovenets a tope,
3: Jo me'n recordo quan va començar, que tenia un any i pico ja, i van ficar, Calu, que anem escoltant Antena Caro. Jo me'n recordo perfectament com si fos ara.
0: Sí, sí, això és història, història d'este país,
3: Tito.
0: Què?
3: Què? Alguna algo?
0: Parlem d'algo, no? Parlem d'algo del món, a veure com va tot això. Teniu alguna noticieta?
2: Fica-mos actualitat.
0: Jo portava algo per a parlar d'algo d'una noticieta que vaig veure l'altre dia. Bueno, l'altre dia, ja fa dies que va. Nombrarem a Donald Trump una altra vegada. Ja ho sabeu, que m'agrada molt a mi, esto, home. No m'agrada, m'agrada nombrar-lo per bé o per mal.
2: Bueno, és que sempre té joc.
0: Ara ha dit algo de que té moltes imatges, arxius, Estats Units, no sé què, no sé quantos, del tema extraterrestre i dels ovnis.
2: Home, pensa que Amèrica ja fa molts d'anys que guarden coses, i el que nosaltres no sabem que de búnkers per ahí en trossos d'extraterrestres ja no ho...
0: No, i diuen que moltes tecnologies de les que tenim avui en dia, el làser, no sé què, algunes més, són perquè ho han estudiat a través d'aquestes coses.
2: Home, clar, de naus que van caure pels deserts de per allà i fa tot això. Doncs
0: pues ell ha dit, en el moment suposo que baixarà una miqueta de nivell de la seua, del seu ego, i diré, doncs pues ara ho amollo, i ho faig gran i torno a ser... Torno a ser potent,
2: que podrà.
3: I la meva opinió és que... La meva opinió que quasi tots els del govern dels Estats Units són extraterrestres. Tipus de Uber, te'n recordes? Pues,
0: si no ho vist. No ho vist. La imatge aquella que està donant el tram així com estic jo ara aquí a la taula de so i un munt de gent detrás allí agarrant-lo i apoyant-lo. Allò és què és, allò és.
3: Resant
0: per Nell, o resant en Nell, o què fan allà?
3: No sé. La, com si fos l'extremació, quan s'està a punt de morir, no és l'extremació, és el que hauríem de fer.
2: No ho sé, perquè jo, aquest home, si vos he de ser sincera, ja no sé exactament com ubicar-lo, com identificar... És que no. Sí. Com mos sorprèn tant sempre les seues reaccions.
3: El narcisista de manual.
2: En un principi sí, però és que és el que parlem, però té molts de cops amagats, ja.
3: Una pisca de machisme, una pisca no de...
0: La pisca de tot.
3: De tot,
0: la pisca
3: sí,
0: massa,
3: sí.
2: No ho sé.
0: Bueno, ja verem si ho amolla o no ho amolla, perquè igual és d'estos que saps, vaig tirant una miqueta i no... I
3: al final ara està
0: no
3: per Cuba.
2: Que realment, a veure, és el que parlem. Allí hi ha gent d'abans que ell. Igual li diuen, tu d'aquí això no ho pots ensenyar.
0: Tu igual se'l carreguen.
2: Home, és que... Si
3: ja, més no ho poden dir.
2: No diuen que els ciutadans... Si ho sabem tot, podem entrar en caos i fa tot este, que no mos ho diuen, no mos donen tota la informació correcta. És que no ho veig tan factible, però bueno, a veure.
0: Ja verem,
2: I estaria bé que m'ho enteressin realment del que hi ha, també.
0: Bé, claro, que tenim tot el dret d'enterar-nos.
2: Aquí mouen locotarros de dalt i ara no m'enterem de missa la veritat, m'entens?
0: Bueno, què? Claro, ara veig la teva careta de felicitat avui, també.
3: Què passa?
0: Campeones, campeones!
3: Primer que res, vull felicitar a la gent del Real Madrid.
0: A més, que de l'Espanyol.
3: No.
2: Per lo bé que ho han portat.
3: No, pel Nadaplete, que han aconseguit aquest any. Espectaculars, felicitats. Us ho ha esforçat un munt. Nosaltres només un doblet, Tito.
0: Bueno, què vols més? Jo això que no res.
3: Un Nadaplete es mola, també,
0: Vas anar a la rua o què?
3: No, home.
0: Doncs només feies falta tu. La gent que hi havia allí,
3: Jo, Tito, la vaig mirar des de casa.
0: Igual que jo.
3: Era un nestí, unes pipes.
0: Ja
3: està. I dius, xutant, i xalant. Però... Però això, fluixet, va aparèixer comparant-se el de després de Tito Flo. La de Tito Flo, això sí que... Què? Bé, això sí que era per agafar crispetes i començar a disfrutar.
0: Eren otros tiempos.
3: Però en tiret, quin espectacle, no us va fotre. El Tito Flo, espectacular, que no...
0: Ah, parles de...
3: Tito Flo.
0: Me pensava que anaves la rua d'abans, Messi, tot allò, les castanyes aquelles i tot el rotllo aquell.
3: La rua va estar bé, però comparant-se el que va vindre després de l'espectacle...
0: Sí.
3: Lamentable.
0: Claro, és que ell volia fer algun espectacle també, perquè el Madrid com no l'havia fet, doncs, jo he de fer una rua, jo fotré un espectacle.
2: És que has de tindre en compte que en ells, pobrets, els agrada aixafar les copes.
3: Nice.
2: En l'autobús. I claro, ara fa molt de temps que no aixafen cap.
0: Tornant a la rua, què vos va aparèixer? El tema, per exemple, com se diu? Chanchi. Què et va aparèixer allí fumant?
3: No, jo crec que va pejar més que respirar aquell dia. Ho prometo,
0: Que no parava, tio. No parava, dic, se ho fegarà, aquest home. És allí dalt, i jo també vaig trobar una miqueta el tema de la seguretat, tio, perquè si l'autocar ha de fotre una frenada així una miqueta forta de cop, està ben allí davant...
3: Estaven els dos abuelos, també. No hi havia cap de jovenet, m'entens? Estaven els dos iaios allí, però què, tito?
2: Los del Barça no
3: caiem. A veure.
2: Los del Barça no caiem, ni mos cau la copa, ni mos cau... És que... Ni el vàper, ni un got, ni una llauna. Nosaltres no llancem res.
0: I el festival que va dir que fotre el senyor a la porta a l'ús de gas. Heu vist també la imatge que deixa el puro, allí la controladora.
2: No n'hi havia per a menys, no n'hi havia per a menys.
0: Se veu allí el gran puro i que vol parlar, no sé què diu, i deixa el puro al costat de la mescladora del DJ. I diga,
3: és nostre senyor, aquell moment. La porta aquell moment és nostre senyor.
2: Sí, senyor.
3: Que després també deus dir, home, un tio com... El president del Barça, que hauria de guardar les formes i ser una persona, saps?
0: Com Florentino?
3: Políticament. No, Florentino no, perquè Florentino pareix que sigui, jo què sé, la xarra d'un capellà.
2: A veure, si pots, què és el que parlem? Si tu et fiques a comparar 5 anys atràs, presidents, és el que té més classe, el millor que tots. Perquè no vull entrar en noms, perquè ja han tingut prou polèmica... Però, perdona, ni clubs, ni seleccions espanyoles, jo penso que dins de que hi sigui el puret, l'ha deixat en tota la classe de Déu, perquè el tio és un tio con classe, les coses com siguen.
3: És tal com raja, li podes dir el que vulgues, però ell no s'amaga. Ara, el Madrid té un punt de diví. Cada cosa que fa quan presenta un jugador, vienes a este club, tot és divino, és més celestial, saps? No tampoc cal portar el palo gran pel curs sempre.
2: Diu que hi ha classe de gente i gente con classe.
3: Aquí està.
0: Ara tornant a l'entrevista que va fer, bueno, l'entrevista, les declaracions que va fer Florentino, què? Jo, és que me hace vergüenza decirlo. Mira, te lo vaig imitar i tot. Me hace vergüenza decírtelo. Me hace vergüenza, pero me han dicho que soy el mejor presidente de la historia del Real Madrid.
3: Limito. Aplaudís perquè ara mateix estava davant de Florentino. Se m'ha ficat la pell de gallina. Estan les càmeres, però bueno.
0: Te limito perquè l'altre dia al parenta li vaig fer així, em va dir, pues si el claves, diu, pues si el claves.
3: Exclusiva, lo próximo invitado que podremos hacer puñales será Florentino, os lo prometo, en presencia aquí.
0: No us... Ese va a fotre día y ya voy a decir, ¿sabes cada día? A mí me han elegido el mejor presidente de la historia, no de la IA del Real Madrid, no. De todos los clubes. A mí me da vergüenza decirlo.
3: Sí. Siete Champions.
2: Ni dones vergonya, no ho diria.
3: Són poques, lo sé.
2: Bàsicament.
0: Un sinvergüenza.
3: I dient que intentarà decapitar periodistes per seus dos ous, que no sé com tancar les cames, perquè els ha de tindre un tamany.
2: Però que a veure, ara parlant en plata. Realment, quants anys té Florentino Pérez?
3: 78.
0: No ho sé, perquè també han dit que està malalt, que està a punt de morir, han dit de tot.
3: A veure, si tu...
2: Va la hierba, nunca muere, eh?
3: Havia moments que estava agonitzant aquell home allí, eh? Que el moment que buscava allí fent scroll al mòbil, que veies que diu, veus que... És que és un sogre, és un sogre, el deus faltar. Caldo, ajuda'm un moment que no l'encuentro. Te ho prometo que... A veure... Porta-te una miqueta preparat, tio.
0: No ho sé, i més també, el més sonat va ser quan va dir a la tia aquella, no? A la periodista. Volguent-li dir que no sabia de futbol perquè era dona. Allí hi ha hagut també...
3: Però això tu pensa que això ja és un altre... uns altres temps. Aquell home, dir-li niña, en su demà va fer una entrevista en Pedrerol, i diu, pues le dije niña. Es malo decirle niña ahora a una mujer. Sí, segons en quin context i tot, sí, tornin al segle XXI.
2: Bueno, però és que heu d'entendre en compte que, claro, què passa, que també és el que parlem. Aquest home, la seva vida, indiferentment de que sigui un gran empresari, que això no ho fiquem en dubte ningú, perquè el tio fa els diners a cabassades, la seva vida ha girat entorn del futbol i li heu de perdonar.
3: No,
2: perquè però... realment no pot tindre respecte a una dona pel futbol tenint en compte de com juguen les xiques del Barça i com juguen les del Real.
3: Molt bé.
2: Si realment tingués un equip de dones com el que nosaltres tenim al Barça, lo tio, estos comentaris ja ni li passarien pel cap perquè els ho tindria tant de respecte.
3: Ja, però és que ja partim de la base que ell no pot intentar valorar invertir diners en...
2: Són d'una altra escola.
0: Allí va sortir declarat que és un machista, és lo típic superior machista.
3: Però ell dirà que no ho és, perquè ell no sap ni què significa. És com Rubiales.
2: Correcte.
3: És el mateix.
2: Jo no he dit el nom, però sí. És que t'he dit, és d'una altra escola. No de la vella escola, d'una altra escola.
3: Tito, mira, perdona, parlant d'escola, què us pareix tot això dels mestres, totes les vagues i tot?
0: Hòstia, que està en lió tot això, eh?
2: Jo avui a migdia sortí per TV3 i el titular de baix ficava que havien col·lapsat Tortosa. Ahir m'ho han dit dos o tres, a mi tant matí, eh?
3: Ahir dijous.
2: Ni si vos ocorris que entra dins Tortosa, perquè ho han col·lapsat tot, està tot tallat. Bueno, me dona igual que siguin mestres, que siguin autònomos, que siguin
3: metges
2: i infermeres. A veure, tios, el que està clar és que realment mos queixen.

0: moltes, moltes coses que s'han retallat en educació, que realment
1: però ara
0: hi ha moltes de mancances, eh?
1: Ara que estan ja forçant la corda, ara ja com a requisit mínim, perquè clar, tots, cada dia que fas vaga perdem pasta, tot el rotllo, doncs ara és ja com a mínim
0: què?
1: Indispensable és 500 euros més al mes durant 4 anys, d'ara hasta d'aquí 4 anys hem de cobrar 500 euros més. O sigui, aquest any que ve 100, l'any que ve seràs 200.
0: Doncs pues tampoc no estan.
1: Home, clar,
0: tampoc no estan. Perquè, a veure, parlem-ne. I vaig a mesclar temes que no toquen. Però els polítics, què passa? Pues no es pugen 100 euros a l'any, eh? A veure, aquí, o com diu, com dia aquell, parlem feament, o mos acalentem tots o li peguem patada a estufa. Perquè el que no pot ser és que uns visquin tan sobrats i els altres anéssim apretats tot el puto dia. A veure, nois, jo no voldria ser una professora ni d'institut ni d'ESO, perquè damunt és el que parlem, los crios avui en dia molt diferents, l'educació se dona a casa i molts de pares mos pensem que ai, perquè els mestres, no, perdona, el que has d'educar ton fill ets tu a casa, el mestre no l'educa, li ensenya.
1: Escolta,
0: no tant,
1: estem parlant que tu quan vas al col·legi
0: jo quan anava a col·legi a mi la senyoreta Pilar, si m'havia de castigar o m'havia de fotre mig clatellot, me'l pegava.
1: Nati,
0: i acabat arribava a casa i només resava que no hagués parlat amb un pare i que li hagués dit, perquè de dir ara em castigaran damunt, m'entens? No hi ha disciplina.
1: Els mestres, pensa que és una persona que tu probablement no deixaries ni el teu cotxe i cada dia li deixes a ton fill. Això has de pensar, que com a mínim aquesta persona que estigui contenta perquè estarà un dòlars amb un fill, i almenys que tingui la motivació suficient
0: jo
1: perquè tingui...
0: Jo l'únic que puc dir és que realment de fa bastants anys cap aquí s'ha reduït molt en educació, s'ha reduït molt en la seguretat social, són coses que realment hauríem d'anar pujant i anem baixant. A més d'anar per avant, anem per atràs.
2: A més d'avançar, traçem.
0: Correcte. Quin problema hi ha? Què és el que parlem? Ja no és, és que els mestres tenen tot l'estiu de vacances i, clar, encara damunt se manifesten. No, és que se manifesten perquè ton fill pot arribar a classe i, sigui pel que sigui, pot tindre un grau elevat en una malaltia que avui en dia està diagnosticada perquè hi ha medicament, en un TDA, que en un TDA l'hem tingut tots. I avui en dia lo normal és que un crio tingui TDA, bàsicament perquè a l'abast té mòbils, té tablets, té internet i té un fada.
1: Això ja no entrem,
0: bueno, però el que no és normal és que no tinguin prou infraestructura que a una mateixa classe hem de tindre tot... A veure, tio...
1: Ja, però lo que jo,
0: realment és el que parlem.
1: El que jo em volia referir és que ells havien
0: demanat... No és el jornal.
1: Havien demanat...
0: Hi ha moltes més coses a part del jornal que es demanen.
1: Jo que et volia referir és que ells demanaven un munt de coses, però al final han acabat en que més pasta, i així almenys tot el que fem que vos sortia rentable.
0: De 100 euros a l'any?
1: No.
0: Què són 100 euros a l'any, tio?
1: D'aquí hasta 4 anys el sou anirà pujant progressivament està a 500 euros.
2: Què? Us heu ficat aquí, m'heu deixat tot sol. Us heu fotut aquí un cara a cara, que heu vist a la càmera que estan els dos allò cara a cara com a un ring,
1: sí,
2: i s'han fotut allà dins. Bueno, va.
1: I Zapatero, què, Zapatero?
2: No, deixem... No entressem en res.
0: Follon, també.
2: I ja està, no entressem en res més.
1: Vale,
2: anem a ficar música. Anem a ficar música, anem a... S'abrullo una miqueta un temeta que ha dit Nati, que sempre el fica Nati, aquest temeta, així
0: Nati
2: per l'estiu.
0: Nati comença a estar en modo verano. Penso que jo la setmana que ve ja estrenaré piscina.
2: Yep.
0: Perquè l'aigua ja comença a estar calenteta.
2: Ja comença a estar...
0: No,
2: ja fa calor.
0: Ja comença a estar en modo verano.
1: Jo sí que t'he vist vindre en biquini, i què li passa, Nati?
2: Què li ha passat, avui?
0: Avui no pots enganyar, que tinc la cama.
2: Hòstia. Bueno, va.
0: Modo verano, nois. Esta cançó m'enfartarem de sentir-la tot l'estiu.
2: Fiquem modo verano, fiquem tema...
1: Quin tema que m'has tocat, tita?
2: Ara, l'escoltaràs.

0: Hola!
1: Temazo!
0: És temazo. Molt bona, eh?
1: M'enfartarem tot l'estiu de sentir-la.
0: Jo ja faria que la fico, eh?
1: És que bàsicament damunt és el que parlem. Tu mires per internet lo de jockey, és que damunt lo tio engresca tot de avui Cristo.
0: És que té un rotllet, eh?
1: És bo, puta, és bo.
0: Això es diu Jugel Solto Jamaican. Això apunteu-vos-ho perquè això lo peta. Sí. Ja lo està petando.
1: Sí, este estiu serà Tomorrowland.
0: Esta.
1: Serà remés clarrar a Tomorrowland i fliparem. M'enfartarem de sentir-la.
0: Vinga, va, entrem a la secció de Nati.

0: pep, pep, i ha estat aquest, tornarà a sonar.
1: Que és l'estiu, pensa que ho tinc que fiquem el tobogán. És que toca, ja toca.
0: He sentit el tobogán i es vorenat i, bim,
1: pam. Piscina en marxa, traje de bany, gallumbos i vinga i fot-li.
0: A veure, Nati, què mos portes avui?
1: Pues bueno, porto mitja agenda per recordar-me més que sigui estos fins de setmana, hasta que no comencen les festes dels pobles, tal i qual.
0: Sí.
1: Fa, què, tres setmanes, potser? Ja vam començar en los bous del Mas de Barberans.
0: Sí,
1: és a dir, que això ja comença a tindre oloreta de festes.
0: De festeta, de estiuet, marxeta...
1: Us porto una miqueta d'agenda estos fins de setmanes?
0: Sí.
1: El que hi ha entre mig i això, i a veure, per si la gent s'avorreix el fin de setmana, que sàpiga el que pot fer, que a veure, que està clar, que les redes socials avui en dia te fiques i entenem més de fin de setmana, i ja està tot més o menys, pots
0: trobar.
1: Bueno,
0: però si ho diu Nat i això, doncs també,
1: Correcte.
0: Aconsellem que vagis aquí.
1: Correcte, un repasset més que sigui de les activitats de l'estiu a les Terres de l'Ebre.
0: A veure, va.
1: Vale, este fin de... S'acaben, portem dues setmanes, les jornades de l'Ostra de l'Ampolla.
0: Sí, eh?
1: Ha estat molt bé, eh? Penseu que a mi me va dir la setmana passada un client, inclús, com li replicava, un pobre, li va picar la bona i li va dir, tu te'n recordes? Sí, sí, sí. 5 ostres i una copa de cava, 5 euros. És a dir, que realment està
0: bé.
1: Molt bé de preu.
0: Sí,
1: molt
0: millor.
1: Bé de preu. Si us avorriu de dir, a part hi ha un munt de restaurants infinitat que fan cosetes,
0: sí,
1: menús molt bé de preu. Vale, este fin de setmana s'acaben les jornades de l'Ostra. A Deltebre, també. Una cosa que jo no ho havia sentit mai, però està molt, molt bé. Des d'ahir dijous fins lo diumenge fan el festival Toca'm.
0: Toca'm.
1: Correcte, correcte. Lo mescla, també, també.
0: Lo
1: que
0: toca'm,
1: també està molt bé. Lo Toca'm,
0: toca'm
1: està
0: mescla.
1: Molt bé. Lo Toca'm és un festival de piano urbà. Vale? Un event popular i accessible per a tots els públics. Trauen la música dels auditoris i ocupa espais emblemàtics de la ciutat per a que la gent pugui disfrutar de la música al mateix temps que disfrutar del patrimoni.
0: Sí, eh?
1: Està de puta mare, eh? Jo no ho he vist mai, però realment he vist coses...
0: Imatges i això,
1: sí,
0: estava
1: sí,
0: guai.
1: Sí, sí, vídeos de... Molt xulo, molt xulo. Ascó, també. La 12a mostra intercomarcal de vins. Lo tasta vins. Jo em declaro fan incondicional, ho sabeu. Deo Priorat, Deo Montsant, Terra Alta, Deo Tarragona...
0: Però què deu ser, rotllo com la Lodega Gandesa? La Figa del Vi o no?
1: Claro,
0: deu
1: sí,
0: ser un rotllo com...
1: Sí, sí, sí, sí, sí, està molt bé, no t'està vins. Està molt bé.
0: Hòstia, ja te'n contaré una. Jo vaig anar a navegar a la Fira de Gandesa del Vi. Bueno, vaig ser una... Però una castanya...
1: Claro.
0: Ni me'n recordo que tampoc, on vaig arribar a casa. Me portava, res de cotxe.
1: Jo m'ho passo molt bé.
0: Una castanya.
1: I així és el que parlem, fas... Fas, a veure, cultura nostra.
0: Sí, cultura, i cultura de vi, i copeta aquí, copeta allà, vam.
1: Per als que els agrada l'esport, lo diumenge és la marxa de la joca.
0: Ah, amigo.
1: Del port. Ara ja comencem, amigo. També. Penseu que ara ja anirà una i tres de l'altra, la nocturna de Pauls.
0: Quilòmetre vertical.
1: Correcte, van fer la Trencacims fa dues setmanes. Molt bé, van arrencar fatal, pobres, perquè damunt va ser aquell fin de setmana que va fer tant de fred.
0: Sí, eh?
1: I de matí mañana aquella boira, però bueno, molt bé, molt bé. Què més? Ah, ep, el dissabte 23. Nice. La festa de la primavera de la lira.
0: Amigo.
1: Ah, que això ho tenim aquí al costat.
0: Concertillo.
1: I no em fem cas, claro.
0: Concertillo de la banda.
1: Espavileus. Espavileus perquè igual l'anireu a reservar i ja ho tindrem tot ple. Que és
0: això
1: la lira.
0: Sí. Espanyeus.
1: Les com siguen.
0: Espanyeus.
1: Vale. Què més? La setmana que ve. Oco baix.
0: A veure.
1: Oco baix. La Copa de Catalunya.
0: Ah, clar.
1: Dels clubs d'agility de Catalunya.
0: Sí, és veritat que nice. Us ho van vindre a dir aquí en primícia.
1: 160 binomis. 18 clubs. Feu-lo a favor al camp de futbol. Dissabte i diumenge.
0: Allí tots, no pot faltar ningú.
1: Entreu per l'Instagram del club d'agility, que està allí tota la programació i realment és superxulo.
0: És molt bonic.
1: Veren un munt de gossos de fora i hi ha gossos que són una meravella i una virgueria.
0: Veus
1: els gossos i els amos.
0: Veus fer unes coses, els gossos que dius, com és possible?
1: És Copa
0: de
1: Catalunya.
0: Ja ho vam comentar este dia que vam vindre
1: ells. És una passada, és una passada. Jo no practico, però bueno, la meva gossa és membre, jo també, i realment és un club que és xulíssim, lo nostre d'aquí, que no tenim res que envejar ara. Venen animalets de fora que realment és una flipada. És una flipada, pareix que vagin en bando. És increïble. Fan fer el que volen.
0: Robots, són com robots.
1: Vale, també, 30 de maig, Amposta. Los Rius Sona.
0: Amigo.
1: Los Rius Sona, molt bona. Buos, Catarres, Los Amics de les Arts, Pepets i Marieta, un mes a part, que és un festival que, cara, és superxulo. Ampostins, amunt.
0: I el 30 de maig potser que també sigui la nocturna?
1: No.
0: No és el 30 de maig, nocturna?
1: No, que no t'he dit que fan la d'això, la joca?
0: No, t'ho dic perquè...
1: Ah, no, me van contactar... que és este fin de setmana, la nocturna?
0: Sí, de fredes a Pauls. Me van contactar, l'únic que no podia perquè tenia un evento, però em van contactar per anar a fer de speaker.
1: Ah, no ho he mirat, pos en guany, però trobo molt pront, el 30
0: sí,
1: de maig,
0: sí,
1: no?
0: Sí, el 30 de maig. Ho sé segur perquè em van vindre a buscar que no podia, el 30 de maig.
1: Una altra puntada. Vale, també, este fin de, lo mateix del 30 de maig. A Reus, superxula. Fa un munt d'anys que no hi he anat, però és molt bonica. La Fira de les Bruixes.
0: Oh, també, també. No ho havia sentit mai, esta.
1: També. Llavors, saltem. Com no, estem a Roquetes, i això és una cosa que és sagrada. 6 de juny, Unicorns Pride.
0: Oh.
1: Sí. Ja comencem. És que és el que diem, estem a l'estiu.
0: Ara ja entrem al juny, el juny ja és...
1: Claro. 6 i 7 de juny, la Festa de la Cirera, Pauls.
0: Molt bona.
1: Bo. Vale, i llavors, en definitiva, si un fin de setmana no sabeu què fer, jo això també ho trobo amb sortides molt xules, entreu directament a la info... De tot, perquè és el que parlem. Tortosa, rutes, Roquetes. Tenim l'Observatori de l'Ebre,
0: sí,
1: No vos penseu que és tancat. Hi ha visites guiades.
0: Preciós.
1: Lo primer diumenge de cada mes. Info a l'Observatori de l'Ebre, directe. Se visiten els diferents pavellons que han. Incluïxen les visites als pavellons, los sísmics, los meteorològics, los astronòmics. Ja sabeu que a mi m'agrada molt tot això. Llavors, a mi tant estiu també fan una festa que fan... Toquen cantautors per dalt de l'Observatori. És superxulo. És molt guapo. Això ho fan un fin de setmana i està molt, molt xulo.
0: Molt.
1: Però això és el que parlem. Controleu una miqueta les webs dels puestos perquè la programació està i fan coses molt xules. Pues Tortosa.
0: Sí. Pues sí, el complicat és quedar-se a casa en un munt de coses que fan.
1: Correcte. Tortosa, tenim lo de Conficón. Si entreu directament és que hi ha rutes guiades per Tortosa, 40.000 coses. Nois, no vos quedeu a casa? Que estem en modo verano, modo verano.
0: Veu, Nati, si m'ho ha dit de coses per a fer, pues rec, a fer-ne, a sortir de casa,
1: sí,
0: no parar.
1: D'aquí 4 dies ja comencem les festes populars dels pobles, nois. Ja ho tenim aquí. Estiu, calor, festival, vinga.
0: Començarem per les de Roquetes, que són de les primerenques, i ja anem pel mant.
1: Sí, ja ho tenim aquí.
0: Molt bé, Nati, que ha sigut molt interessant i molt bé.
1: Pim-pam.
0: Molt fresquet i molt bé per ara l'estiu. Caluc, eh?
2: Espectacular, Tito.
0: Espectacular.
2: M'he quedat, no he pogut.
0: A veure, mira, has estat aquí escoltant i ja està.
2: Sí, sí.
1: No he parlat per res tampoc, has vist?
0: Ho han anat apuntant, totes.
2: M'han dit que quan, si has de parlar, que sigui algo per sumar. Més val estar callat i pareix-se tonto que parlar i confirmar-ho.
0: Molt bé.
2: Tota la vida.
0: I Nati ho ha deixat tot clar, no calia añadir res més. Bueno, nois.
2: Què?
0: Entrem al moment esperat de la nit.
2: Estic supernerviós, Tito.
0: Per què?
2: Clapés i Basté. Los Clapés i Basté de
1: Roquetes. Los nostres.
2: Tito, dos llegendes, sí. Dos mestres. A la gent que és important, quan li dius mestre, saps? Fenen i fan així una falsa...
0: Imposa.
2: Maestro.
0: Tinc per aquí detrás, això. I em sento una miqueta...
1: És com si fossin Miyagi.
2: Sí, sí.
1: I sempre pots aprendre coses d'ells.
2: Per a mi seria més Darth Vader, que jo soc del lado oscuro.
0: Bueno, va,
2: Padre de l'any, li van donar el premi a Darth Vader.
0: Ah, sí?
2: Sí, Padre de l'any. Sí, sí, sí.
0: Entrem o què?
2: Entrem a la secció.
0: Entrem, li fotem,
2: va.
0: Ja?
2: Fota-li.

0: Pues sí, vinga, va, avui com ja hem dit, tenim el privilegi de rebre dos noms imprescindibles de la comunicació a les Terres de l'Ebre, en Paco Tafalla i l'Antolí Ortiz, fundadors d'Antena Caro, un projecte que s'ha convertit en una veu de referència per a generacions de roqueteros i roqueteres i ebrencs i ebrenques. Enguany l'emissora ha celebrat el seu 39è aniversari, una fita molt especial que es va commemorar el passat 29 d'abril, consolidant gairebé 4 dècades d'informació, proximitat i servei al territori. A més, parlarem dels inicis d'aquesta aventura radiofònica, de com era la ràdio als anys 80, de les anècdotes viscudes durant tots aquests anys i de l'evolució d'un mitjà que ha sabut adaptar-se als nous temps sense perdre la seva essència. Benvinguts, Paco i Antolí, què tal?
1: Bona tarda.
2: Sí, hola, sí.
3: No, Tito, no se sent, no se senten.
1: Que me sento baixet.
0: No se senten. No se senten. No se senten.
2: Pega canya.
0: Paco, ja m'està maldant. Només s'ha sentat ja, puja això, puja així.
1: Sí, perquè si no, estem, ja se, us fem vells i estem una mica sotells, saps?
0: A mi m'imposa tindre ells aquí davant, no, perquè, a veure, per a mi ells són...
1: Portem 8 folis d'informació i només contem una mica, imagina't.
2: Va, comencem.
1: Sí, mira, Paco, mira.
0: Paco, bé.
1: I en lletra grossa,
3: potser la primera pregunta, Tito.
0: Més, va, a veure.
3: Després d'haver fundat esta ràdio, què penseu quan veu que gent com nosaltres?
4: Això està... Oi, vaja! Bona pregunta!
2: Supercontents!
3: Sí, no?
2: Sí, clar, sí. Això són les noves generacions, el relleu,
3: és
2: la ràdio evolucionada.
3: Som mil·lennials, tenim 40 anys nosaltres ja, són les noves generacions.
2: Mira, el dia 23 n'hi faig 60, però bueno, veig que hi ha bon relleu, supercontents.
0: Però Paco, que tu te concedeix, que estàs fort, sempre, sí. Paco, sempre has d'anar
2: a dormir la negra.
0: Diries que té 45 anys, Paco.
3: Va, mira, vaig a dir-ho, sóc hetero i li ho faria.
2: I això que hem avisat, avui
3: vaig calent, no?
1: Patirem avui, no, no, no.
2: M'he sentat massa a prop,
3: sí, no? I no m'he no fer les ungles dels peus, igual t'has ganat. Bueno, va, ara en serio, expliqueu-nos com vos se us va ocorrir començar aquesta aventura d'Antena Caro.
2: Això ja fa un munt de temps, Pues va començar jugant. Quatre nois que anàvem a l'AFP a estudiar electricitat i un dia vam dir que no muntarem una emissora de ràdio. I bueno, vam començar jugant, ja t'he dit, muntant els primers equips, anàvem en camp de setmana, fem les nostres emissions piratilles i un dia vam dir per què no anem a parlar a l'Ajuntament, a l'alcalde, a veure si sembla bona idea.
3: I era en aquella època?
1: Mariano.
2: Mariano Gil.
3: No és com la rama de Cristo de vegades.
2: Sí. I vam anar a parlar amb Mariano Gil, també estava Miquel Castelló, i ens vam anar a un local. Va dir, home, locals no en tenim, però bueno, aquí a l'Ajuntament Vell, dalt de tot, baix de la teulada, a les golfes, allí hi ha algo, si us servís...
1: No hi havia algo, hi havia molt.
3: Això de Mariano.
1: Molt, sí perquè...
3: Això va ser 20 minuts de xarra. Estava Mariano, ple... això són 20 minuts, sí.
1: Estava ple de ronya, però ronya. Trajes de policia local, bueno, urbanos en aquell moment, bicicletes velles, gallinassa, perquè era un colomar que es veu que feia servir el secretari del moment, allí dalt tenia gallines, tenia de tot. Mobles vells.
2: Caps de senar.
1: Allò va ser?
2: Sí. Era un colomar i allò pues, ho vam anar limpiant, ho vam anar desentant i ens vam fer com un corralet per a fer la primera ràdio. Vam ficar els equips, vam muntar l'antena de la teulada.
3: La controladora.
2: Sí, sí, la mescladora.
1: Era una coseta així, no era molt més gran. Era un mòbil ara d'estos.
2: Muntada en kits.
1: No, quasi no cabien els dits.
2: Sí. Però el que era estava Joan Altavill, Francesc Rodríguez i Carlos Morales, els quatre que van muntar. I Francesc Rodríguez, que era el tècnic, doncs, bueno, va muntar la mescladora.
3: Dos Walmans
2: i un emissor que també hem muntat, i un dos ferros i una capsa de sabate. Sí.
1: Jo vaig entrar uns mesos més tard, perquè jo estava a Radio Contacto. Sí. A la discoteca fèiem per les tardes abans de la sessió de discoteca fèiem ràdio i ja empalmàvem i tot just vivia al carrer del Dispensari, que és el carrer de continuació al Santa Tomàs i el carrer Sant Enric, que després se va convertir en Canaleros, on estava l'emissora, al tercer pis, i mos veiem tots els dies i al final pues, uns pèls d'alles, que escolta'm, que tu fas ràdio, i vaig acabar, és que per cert això ho tinc clavat aquí, me van fer unes proves
2: duríssimes.
1: Sí, sí.
0: te van fitxar, vaiga.
1: No, fitxar, fitxar no. Explico perquè és que és una tortura.
2: Per a parlar per la ràdio, tu aquí has de saber parlar, com si no sapigués en parlar. Sí. I has de presentar música. Vam agarrar el disco més complicat, el nom més difícil.
1: Sí, sí.
5: Jazz.
1: No, no, no, no. El títol més, més raro que havia i del conjunt més raro del món mundial. I vinga, i
2: bom, no sé com si
1: dius. I ara presenta'l i quadra'l. Quadra'l vol dir que des de que comença la música fins que comença a cantar, tu vas parlant i d'allí te vas esplallant, no?
3: I això que vinies ja era un currículum, que vinies de la Contacto.
1: Bueno, tampoc,
3: que...
1: tampoc és que fos, tampoc és que fos un mega crack, però ja, però, ja, però...
0: Però Paco es va voler assegurar, sí, tal com és ell, de posar, tirat...
2: Mira, en un amic que li deia José Luis Azara, i jo muntàvem programes de ràdio a casa meva, en els casets, i gravant i tal, i en Ràdio de Cona va fer un concurs, que es deia Tuite Música, i vam dir que no les presentarem. Vam presentar unes maquetes i això cada setmana anàvem venint concursants i vam arribar a la final i vam quedar los segons. Ah. Era l'any 83. Se aquí va sortir una mica també el locuquet este de muntar una ràdio.
3: Sí. Tot el que expliques, falta tot el rato un... No hay huevos y aguanta lo cubata. No hay huevos, aguanta lo cubata, pam. No hay huevos, aguanta lo cubata, pam.
2: Sí, sí, sí. Va ser
1: sí, llavors jo va arribar el 29 d'abril del 87 i a les 12 del migdia es va posar en marxa oficialment Antena Caro. Ja havia qui, anat, però...
3: La primera veu va ser la de...
1: Això sí que no ho sé.
2: No sé, perquè justament jo estava fent la mili i acabava a finals de...
1: Sí, no estaven tots, no?
2: Al maig... i la inauguració me penso que va ser en dijous i jo vaig vindre en permís en divendres i ja estava inaugurada
1: que l'arribada del permís i ja l'havien endosat les poebre, vull dir, sí, ja. Així de xulos, eh? l'emissora en dimecres s'inaugura i el divendres es poebre o dijous allí, vinga va, en plan valent, sí, sí. Sí, no sabien ni com funcionava res allí ja, fent ràdio los xulos,
2: no
1: hi
2: huevos?
3: No hi huevos? Sí, sí. I aguanta el locubat.
0: Sí, sí. La gent no ho està bé, però és graciós les camisetes, sí, que mos han portat. Eh?
1: Bueno, ne tenim més,
2: les primeres,
1: eh?
2: Les primeres.
1: Algunes.
0: Me'n recordo perfectament dels notets estos.
1: Ja et contarem una anècdota d'estes samarretes en concret, d'esta versió en concret,
0: sí, eh?
1: Que no les quitaven de les manos.
2: Que, mira, sí, perquè al principi, claro, no, l'Ajuntament no havia diners, estava muntant el patronat de l'emissora.
3: I quan el sou, nostres,
1: bueno,
3: doblat, l'altre el sou.
2: I tota la música, els aparells, tot això, ho compràvem amb diners nostres. I van dir, doncs haurem de traure diners. Van fer samarretes, les veníem a 800 pessetes.
4: Imagina't.
2: Les llevaven de les mans. 800 pessetes no és la samarreta.
3: Això és un cop de pala d'aquella època, 800 pessetes.
2: Però això t'he dit, però era mal que se l'havien pagat.
1: En la samarreta d'Antena, claro.
3: Any, què? M'estàs dient? Any?
1: Any?
2: Pues això sí, era el 87, 90...
1: 90 poc, 90, 90 poc. Sí, sí.
3: 800 qui... per el 97, és un quasi 50 pavos d'ara.
0: I qui la guarda...
2: 92.
0: I qui la guarda i no estigui de color groc, ja té un tresor, eh?
3: A mi el que més m'impressiona és que encara es vaig bé, tio.
1: Bueno, ara...
3: Que encara es vaig bé.
2: És la XXL.
1: Me n'he provat tu i així.
3: Ahí pecto la estet, tia, eh?
1: Sí, sí.
2: Pues van fer diversos models i...
1: que diu que van començar a comprar aparatos i música. La emissora va començar en els aparatos que teníem,
2: van desaparèixer els equips de música de casa
1: i els que agarraven prestats dels amics i familiars. Tu que tens un tocadiscos, me'l deixes un dia?
3: Sí.
1: Me'l deixes un dia, ja és un dia,
3: claro, claro.
1: No el tornarem. La música igual, la música tenies la teua, la de ton cosí, la de ton germà, la de...
2: lo disco de Bonellem de la Caixa.
1: Correcte, ho tenies per allí.
3: La pregunta era, què et vas regalar tu la comunió? A mi Wallman. Horta!
1: Sí, sí. A veure si funciona.
0: Ara que has dit el disco del Bonellem, jo també en tenia, de la Caixa, era mític.
1: Però ho sabem.
0: Aquell de color blau, blau i gris.
1: Sí, sí, sí. Con les cançons de Navidad, sí, sí, sí, sí.
2: Bueno, allò era terrible.
0: Sí, sí.
2: I bueno, i anècdotes xules, xules.
1: Bueno, vam les poebre. Bueno, espera, us contarem. Vam les poebre, seguint el fil. El primer es poebre, però després més cap a meitat dels 90. Vam anar més del 87. Vam deixar d'anar de cop, i van dir... Llavors és quan haguéssim dit que no tornem més perquè som una mica exagerats. No podíem anar a Expoebre normal i corrent un estant, no. Ens tiràvem tres mesos construint el nostre propi interior de l'estant, els mobles, els aparatos, els cables, tot. Marxàvem de l'emissora i pareixia que marxéssim de casa. Una locura. I arriba un Expoebre, i va fer molt de vent, un dijous nit, o sigui, previ a l'inauguració va fer un vent, i nosaltres estàvem situats a la zona on està la Policia Nacional.
3: Sí, eh?
1: O sigui,
3: el
1: quartel, detrás del parque, allí aquella zona hi havia estants, també, no? A tot, si n'hi havia 5 o 6, es va rebentar tots l'aire, però rebentar és el punt de vista que el tros més gran va ser així. Sort que no teníem encara els aparells dins, clar. Inauguraven al cap d'hores, en un demà, ell i alguns més acaben de portar foto perquè ens van canviar, ens van posar mos després a l'interior al costat de la petja.
3: Ells dels nacionals ja.
1: I jo aguantant el cable en la toma de telèfon i sí, i passaven els de la inauguració i jo aguantant i tots mirant i dient: "I això quin estant és? No, no, antena caro, antena caro." Oh, tecnologia punta. Ja estàvem en les últimes de tecnologia i l'àmbrica total.
3: Increïble.
2: Els inicis Calo van ser molt forts, però no tenien coneixement. Tu imagina't,
1: sí, és bo,
2: jovenets que érem i ens dediquem a fer un informatiu, vale? Jo me fico al control i estava al locutori a l'altra part de vidre.
1: Mos atrevíem en tot, eh? Com està ara?
2: Com tirem les notícies?
1: I com està?
2: Ni tipus, ni internet, ni...
3: Pots tornar a tot fer, ara.
2: Diari de Tarragona, en castellà. Traducció simultània en català.
1: Sí.
2: En directe.
3: En hebrenc.
1: No, però anàvem traduint. Ella estava llint les notícies, jo estava com està ell. Bona tarda, les notícies d'avui. Vinga, va. S'ha inaugurat a Tortosa.
2: I arribava una paraula...
1: I on arribava, que em sé, lo deportista alemà... Seiner? Doncs així. I arriba, i tal com me quedo així...
4: Pots ir per aixeta?
1: Sí, me va sortir, no sé com me va sortir.
2: Mira,
1: este, només ho veig que des del moment, de repente desapareix del vidre. Clar, jo me quedo sol. Dic, què fa ara? Clar, no sabia què fer. Mira, me comença a agarrar risa, però és que ell ha amagat i jo riu que riu. Va, para.
3: Baixava
1: el micròfon perquè no me sentiguessin. Va, para. Sí, que ja paro. I quan aixecava el cap una miqueta de veure el micròfon, riu que riu altra vegada. No van poder acabar l'informatiu. Hasta aquí les notícies d'avui.
3: Diràs que el veig assomar els ullets.
2: Igual que les primeres presentacions de cançons. Xulo, no? Ficaves el disco, el potenciòmetro, te ficaves la portada del disco davant. Bueno, em va presentar, va. Baixaves la música? No, tornaves a pujar la... Claro. Ara sí. Però quan baixaves la música, t'arribaves al micro...
1: Sí. Estaves escoltant la cançó i que la cançó feia.
2: I la gent, sí.
6: No trobaves el moment, hasta que veies que la cançó ja...
1: No,
6: ja acabat.
1: Lo que no trobaves era tu, sí. No t'atrevies.
2: Les paraules.
1: Que després aprofitàvem quan sortien, que era l'època dels Max Mix, d'aquí per Amunia, els teníem tots.
2: Era terrible.
1: Llavors era una mica un codi secret que teníem. Jo ja sabia si ella estava al lavabo o no estava en aquell moment a la ràdio, perquè quan ficava el Max Mix o un d'estos que duraven 15 minuts, llavors mira, Paco, ja ha anat al lavabo, no? O al contrari. Era una mica...
2: I s'enganxava el disco i havia estat retrasat.
4: I després, quan nosaltres érem jovenets, que jo tinc molt bon record d'en Clau de Nit.
2: Ah, sí, un programa de música.
4: Que vos picàvem.
1: Sí.
4: I nosaltres, pel telèfon, vos demanàvem les cançons, també. Ves, i entem-nos, eh?
1: Sí.
4: Lo xapurreau nostre.
1: No hem sigut mai. Digues. No,
3: que aquella trucada devia costar 70 o 100 pesetes de la cabina de la Rambla de Cristo.
4: Però nosaltres estàvem tot el poble esperant la cançoneta.
1: Perquè vam estar parlant-nos, escrivint coses, anècdotes, i ahir, gitant-me, estava a punt de, bueno, de dormir-me ni de conya, però bueno, intentant-ho. I va vindre això dels discos dedicats, no? I ne fèiem un també de música lenta que es diu Slow Feeling, però la gent feia o el contestador deixava els missatges o per carta, vale? Però de discos dedicats han fet poques vegades i este d'en Clau de Nit me'n recordo que una xica va trucant i li diu, truca una xica i me pregunta, diu, "Me pots posar una cançó?" Jo dic, "Sí, quina cançó vols?" I em diu, "Quines tens?" Dic,
2: Home, la veritat és que no en tenia moltes tampoc.
1: Home, però quines tens? Ara diu, "Quines tens?" Diu, "Home, quines tinc, però tu quina vols?" No, dis-me quines tens, ja t'hi diria. Dic, "Home, no." I al final vam la primera que mos va vindre, però sí, no en tinc.
3: Perquè sempre en directe, en aquella època, la ràdio, que és
2: sí, cada setmana. Almenys cada setmana, perquè llavors no existien, no teníem ordenadors, ni internet, s'havia de gravar tot en cintes de caset. Utilitzàvem cintes de caset de 120 minuts, que és una hora per cara, són dues hores una cinta. Llavors teníem unes piltines de caset que podies ficar 5 cintes de caset. Això eren 10 hores.
1: Sí,
2: en teníem 2.
1: Això era tecnologia.
2: 10 hores dissabte, 10 hores diumenge.
1: Super.
2: I bueno, però claro, aquestes hores s'havien de gravar. Durant la setmana havies d'anar-les gravant mentre estaves emitint en directe, però podies ficar el cap de setmana, poder fer festa. Pues, anècdotes de la mitja hora vella, allò era estaulada. I volíem muntar un altre estudi per a gravar. Però havien gotelleres.
3: Però s'havies vingut a Ribolla. Aquí fem un segon estudi.
1: Havien gotelleres.
2: Va muntar una tenda de campanya.
1: Una tenda de campanya de càmping, típiques, i dins ja tenim fotos, dins els estudis allí fent ràdio més xulos.
4: No, tevos caien les gotelleres quan plovia.
1: Sí,
4: havia anat. I no se sentia la clara. Sí,
1: però no mos banyaven, que era molt ja.
6: Aquí no era més fàcil arreglar les gotelleres que ficar una tenda.
2: No. Fete mollo.
3: Van clavar hasta les piquetes, eh? Van clavar hasta les piquetes.
6: De Paco m'ho crec, que és molt ficat, i mira.
2: Bueno, mira, si em van fer, que també es va fer la primera setmana cultural de Roquetes, i van baixar la ràdio al carrer. Però no podíem baixar-la així, no, no, vam muntar un estant en ferro, soldat, en fuster.
1: Sí, sí.
2: Vam tirar un cable de la finestra a baix al canal i fer la ràdio en directe des d'allí.
1: Sí, ho van gravar per la façana, bueno, allí, enginyeria pura. I després, a partir d'allí, van començar a fer els primers plens per la ràdio.
2: En directe.
1: Aprofitant el cable, i el vam embotir de baix del canal a la sala de plens, i se van fer els primers plens des d'allí, però...
6: Ja el vau deixar allí tirat, ja.
1: Ja estava tot preparat.
3: Des de la ignorància més extrema.
1: Vinga, va.
3: Vosaltres emetíeu i la senyal l'enviàveu a través de...
2: Mira, jo estava baix a la sala de plens, en la mescladora amb els micros, sortia un cable que pujava dalt, que estava ell. Llavors tindríem uns intercomunicadors, sí, i parlàvem jo. Prepara, que va a començar. Vinga, va, sí, comença, comença, vinga, pam. Jo pujava i des de dalt baixava la música i...
3: Ell, vale, ah, vale.
2: En cable, en cable.
3: Vale. Perquè el dia que tu vaig de casa, el dia que dius vaig de casa...
1: Vaig de casa.
3: Vaig de casa, ah, perquè la ràdio estava...
1: Al tercer pis.
2: Al primer pis estava l'Ajuntament.
3: Les infraestructures al límit, al detall.
1: Sí, l'antic Ajuntament, al primer pis pujaves, a l'esquerra et quedava la sala de plens i a la dreta te quedava el que eren les oficines, quan entraves.
4: I és que, clar, si et pares a pensar... Ells eren jovenets, està parlant de 39 anys.
3: I quants, compte,
4: i vosaltres, quina reacció teniu de veure tot avui en dia?
2: Buah, ara estic fent recopilació de cintes de caset, digitalitzant-les per a l'any que ve el 40 aniversari, i surten cada joia.
4: Jo, a més, jo 39 anys, tu saps com m'he evolucionat.
1: Personalment, el que sí que penso és l'avantatge que ara sobre llavors és que ara hi ha la facilitat de poder-ho tindre tot de seguida... És a dir, immortalitzat, no? Perquè tu pugues tindre un futur, potser el que es fa.
4: I és fàcil.
2: Llavors, mòbils, càmeres...
1: Si anaves a la càmera allí, claro, que també l'havies dispat
2: si
1: algú.
2: Si fes fotos, les tenies que portar a revelar, sí. I havies de pagar, i feien les fotos justetes.
4: Però això me refereixo que avui en dia, ja en el que hem avançat en la tecnologia, imagina.
3: I nosaltres tenim la sort que si passa alguna cosa, tenim a Paco Tafalla tota la vida, que
6: sempre
3: ho
6: arregla.
2: Tota la vida, tota la vida.
4: Porta un actualitzant-se.
2: Tota la vida.
6: Perquè l'arxiu deu ser gran. Coneixent a Paco, ja t'olia l'arxiu.
2: Hi ha aquí unes caixes de cintes de caset, i al teu costat, si mires, hi ha cintes de caset.
3: Això es pot fer molt bé.
2: Si estan ben guardades com estan, allí amuntonades en racó.
1: Sí, sí. No, com estaven abans baix, que tenim un quarto allí ficades.
4: El problema serà el dia de demà trobar un radiocaset per a ficar-lo.
2: Això ara ho estem digitalitzant i tal, però també s'ha guardat el format. Parlant de coses que hem arribat, teníem unitat mòbil. Un 127. Un 127.
1: També
2: temps de Carlos Morales. Vam agarrar l'anagrama, el van pintar la porta, que era de color blanc.
1: I una pomilla.
2: I el van ficar-lo dins del ball de festes.
4: Hòstia.
2: I des d'allí dins del ball de festes allí gravàvem i fèiem de tot.
3: L'església. Quants éreu que...
2: Bueno, que ho va muntar, eren quatre, després s'hi va afegir Antolí al cap d'uns mesos, i després tenien col·laboradors, gent que venien a col·laborar i fer programes.
3: Hi haurà cervesa, veniu que hi haurà cervesa.
1: No,
3: sí, vos ajudeu,
1: Cervesa no, però vam tindre molta bona relació en els que estaven al patronat allà. Llavors, me'n recordo que a l'època aquella pues, estava...
3: Sangres?
1: No, Salvador Sales. Boldó sí que estava de...
2: Josep Maria Boldó.
1: Potser era el tresorer, i no sé si el president era la marca o era... No sé qui era el president, no recordo bé.
3: Sales?
1: I teníem molt bona relació, i venien a la ràdio a parlar, inclús hi ha fotos, i me'n recordo que sempre per Nadal mos portaven un detallet. I clar, no eren de veure, però jo poso un segut sempre. Això no ha acabat. I el cava estava allí igual feia, igual se tirava 3 anys, aquella botella de cava a la nevera, sense moure-la. I quan mos vam decidir fer l'estudi 2 de veritat, o sigui, de dir, va, passem de la tenda de campanya, i anem a fer l'estudi 2 ja, allí en 4 tomots ficats, com vam poder, i ara anem a forrar-la, clar, diners zero, no com aquí. En el típic.
2: Això són les oberes modernes.
1: Que és un mito.
2: És una llengua original.
1: Lo de les oberes, no?
4: Tota la vida.
1: Van començar a ficar la cola, començava a ficar les oberes.
2: Oh, quina calor. Oh, quina
1: que era estiu.
2: Oh, quina calor.
1: Una calor. Tens alguna cosa per a veure? No.
2: Anem a la nevera?
1: Res fresc. Bueno, doncs bebem morro cava. Mira.
2: Aquell cau entre la cola.
4: Pelotasso.
1: Lo que era. Vam agarrar una classe de castanya els dos, vull dir, però jo penso que encara m'ho estem rient ara, vull dir, perquè és que allí apegàvem les oberes, la veu recta, dic, no sé, és que no veus res.
6: I riu.
3: Dos preguntes. Hi ha alguna cinta d'aquest moment?
1: No.
3: Fotos, almenys?
1: Fotos, n'hi ha
2: de... Fotos, que s'havien de parar.
3: Moment, el de les oberes, vull dir.
1: No, el de les oberes no, però...
2: Una vegada col·locada, sí.
1: Però de fotos, perquè vull dir, després també, si algú hem tingut com a títol de les samarretes, és que això ho han cuidat molt amb la imatge, no? Més llavors, pràcticament, que ara, no? Vull dir, pareix mentida. Sí. Samarretes de tota classe, jaqueta de plumes, jerseys tipus suaderes...
3: Però bueno, este era l'Instagram d'abans.
1: Però ara, teníem, ara teníem, mos van comprar mos uns xandals d'estos que abans eren de Tectel o Tactel.
6: Tactel.
1: Allò dona calor, perquè vull dir, però calor, i a la mínima que se t'arrimés algú que fumés, allò s'encén ràpid.
4: Com els típics Adidas, aquells de la pell de pressa.
1: I baixàvem pel carrer Major els dos i parava el canal més xulos perquè una de color verd, verd tipo això, i lila com otro jersey, mira, en els dos. I Antena Carola l'esquena ben gran així.
6: I el vau fer llamar, tio, que és bé,
1: que
6: és bé. Queda lluny, ja, mira, els d'Antena Carola.
1: Sí, sí, no havia confusió.
3: Los d'Antena Carola o lo comia? Qui són de
2: los? Ojo, no m'ho comiesen.
1: Sí.
2: I vam tindre també coses complicades. Bueno, a la Teulada vam muntar una torreta bastant alta, perquè contra més alt, més allun arribaves, i jo venia tots els matins, anava a l'emissora i venia pel carrer de l'Ajuntament Nou al mercat, al semàforo, em parava allí i d'allí es veia...
1: I vivia la Raval de la Mercè, llavors.
2: I es veia la torre. I un matí arribo, paro al semàforo, miro i no estava la torre.
4: Alguna ventada.
1: No estava l'antena.
2: Me va agarrar com un angeló.
3: Lo màstil.
2: Era una torreta alta que es veia. Mira, arribo al canal a Parco, m'assomo al carrer, al lloc que estava el dispensari, i davant de la porta de l'entrada del dispensari, que normalment els abuelets s'esperaven allí, uns togots massissos així en terra, havia caigut la torreta.
1: La sort que va caure en diagonal no va caure recte, perquè si hagués la meitat que hagués penjat, hagués partit i hagués caigut.
6: Si hagués agarrat algú mal.
1: Va caure en diagonal, jo vivia... O sigui, encara vivint al carrer del costat, i jo quan surto, clar, jo no surts com ara, que portes auriculars i l'alambres i portes tot per a poder de sortir. No sabia si anava a la ràdio o no anava. I quan arribo a l'alçada de la porta, jo també, quan arribo, li vaig dir-li, dic, m'he trobat un tobot en terra. No sé,
3: algun imbècil, eh?
1: Este tobot, davant de la porta, quin poc suc, no? Jo vaig seguir caminant, i quan arribo a dalt, m'ho diu, ell diu, veig, mira...
2: Va caure la torreta d'una taulada, totes les teules, que era llarg de la torreta.
1: Va rebentar les gúmenes que aguantaven a la paret no va aguantar, es veu que del vent el que sigui, i va rebentar tota la subjecció.
3: L'estudi dos recient fet, avui...
2: No, bueno, allí no va entrar.
1: Però cares i circumstàncies, quan vam fer, quan Paco ha explicat abans que teníem les platines de 5 cintes de 2 hores, després vam comprar un reproductor de CDs de 25 discos, imagina't de 25 discos, jo ja també ho ficaves en random i tenies música, però i en repit.
2: O sigui, tota la nit.
1: Quan tornava a repetir la cançó després de 25, m'explicaràs.
3: Poder passar la cançó durant una sense tindre que adelantar.
1: I venia Nadal, i per a poder fer festa al 25 i 26, o sigui, Nadal i Sant Esteve, doncs han de fer alguna cosa. I m'ho se va ocorrir fer un quadre en contactors i en
2: relògies. En relés, contactors, programadors.
1: Per a poder. I vam estar 48 hores sense anar a dormir a casa, treballant.
4: Ho vau gravar tot.
1: A ratos no, però vam fer fotos. No. Que una de les fotos és que estem al costat del Belén, allí en dos discos, que algun per algun posto l'altre dia vaig publicar.
2: Ara no està.
1: Sí, era en els... Allí, si lo busques, al meu Instagram està ficat i sortim els dos en tal qual. En l'edat que teníem, despintinats, cara de son, però nosaltres vam aconseguir fer...
3: Els xandaletges, tot.
1: Xandalets.
2: I després també lo xulo és veure l'evolució de tota la tecnologia, de la cinta de caset, després van vindre els minidiscs, que vam ser els primers en tindre, vam ser la primera emissora en tindre RDS, després van vindre los compacts, va vindre lo DVD, va vindre els
4: de cintadat...
1: I una cosa...
2: Ordenadors, el primer ordenador...
3: Sí. Un 133, 21, 73...
2: El primer mòdem d'internet...
1: Tecnològicament, hem de dir que possiblement hem estat, si no la més, perquè no puc dir les que eren privades o que representaven emissores grans, però et diria que, ojo, que no estiguéssim tecnològicament molt més al puesto, en menys diners, perquè la capacitat econòmica era la que era, però tenia menys giny. Perquè això que veus aquí, això també m'ha pegat nosaltres dos, eh?
2: Això però se'ns acaba.
1: I estes d'aquí.
6: Sí, però estes estan algo més rectes, ara. Sí, no. Estan ben apegades.
1: I les del cantó, que està el cantonet fet. Mira si són polits, el cantó, que el cantó no té cantos tallats, fixa't.
4: Sí. Sí. Sí. Això és el que vos dia jo abans. És que realment en 39 anys.
2: No? Sí, sí, de tot.
4: I que realment estem parlant de que hem enganxat l'època de la tecnologia de ple.
1: Hem tingut sort, hem tingut sort de conèixer-la tota.
2: Sí, hem vist l'evolució
4: total. Hem tingut sort. No, perdona. Heu tingut sort de que vos heu sapigut adaptar.
1: Ja, però bueno, però hem vist l'evolució i l'hem pogut trastejar. Mira,
4: és molt de mèrit, això.
1: El 94 comencen les obres d'aquest edifici. Bueno, les obres nostres aquí. quasi acabades, quasi, les parets estaven fetes i lluïdes, no estaven els vídeos, feien falta quatre detalls, pam, en l'institut lo col·loquen aquí. Sí. 10 anys va estar.
3: Bueno, ja està aquí.
1: 10 anys.
4: Vam ser la primera generació de l'ESO.
1: Al cap dels 10 anys que mos deixen ja vindre, pam, arribem aquí, mos instal·lem i tot el tema. Què passa? L'edifici estava completament abans, o sigui, tal com s'ha de deixar-se, no és que fos la paraula abandonat, però bueno, no es podia invertir en res més, i l'únic que estava funcionant era l'emissora, no havia, i el bar dels jubilats, la primera planta no havia res, existia, el que ara és la biblioteca era el laboratori, i el que ara és la sala...
4: No, el que ara és la biblioteca, segon pis. Allà estava... l'àrea de tecnologia, no, en francès. Això vols dir que no era el despatx de Toni?
3: El
4: laboratori estava baix, a l'altra banda, entera i sabater.
1: Al final havia
3: la sala gloria.
1: En desaigües i coses, vull dir, clar, jo no veig el que, però mos van dir això.
4: Entonces jo, si no vaig mal encaminada, si no recordo malament, me sona que a l'ala d'allà...
1: No, vaig bé allò.
4: Ara que no, o que el despatx no estés allà de Toni?
1: Els despatxos era això, i el que ara és el despatx de la directora i els lavabos de la biblioteca, allò era una sala diàfana, però encara quedaven trossos del pladur, quedaven trossos de les plaques, de tot el que es va muntar-se provisional. Què passa? Tu ara, a l'hivern, l'edifici antic que era, perquè les finestres s'han arreglat ara, però vull dir, eren antigues que passava, quan plovia, t'entrava aigua per baix de les finestres.
4: Ja ho crec.
1: Imagina't una nit d'estes de ventolera a ple hivern, a les 7 de la tarda que plegaves i mira, jo em sembla que no he corregut mai més en ma vida.
4: I en aquells anys que quan pegava una tronada se n'anava la llum,
1: sorties d'allí
4: aquí, saps?
3: També he corregut per estos passillos que m'acalentaven.
1: Havia com un altillo al final, que havia com un escenari en dos o tres escalonets, i en principi la idea era aprofitar a obrir, a l'entestar la lletera de Roquetes Comunicació aquí al vestíbul, obrir una finestra d'aquestes dimensions més o menys, i poder controlar, estava tot programat ja, i tindre hasta els tubos, per a poder fer coses des d'allà, i des de l'emissora poder-ho fer en directe. Vull dir que ja pensàvem en projecció.
2: I dites el tema de la música, també abans comentava, quan va arribar a internet, te'n recordes d'aquells mòdems? Primer ordinador, per a baixar una cançó dia i mig.
6: Dia i mig, era potent el teu internet, eh? I quan connectàvem, recordo que ficava el cable detrás de l'ordenador, no? El cable de telèfono, i a vegades estàvem uns pares baix parlant per telèfon, se sentia per allí quan trucaven, i sentia ma mare parlant pel cable.
2: Que
6: era curiós.
4: I al principi... L'emule n'hi havia un altre, n'hi havia un altre al principi. Que aquell és el que dius tu, que els deixaves enxufat en l'ordenador tan sunt de mans.
6: L'emule i un altre.
4: Els
2: primers equips d'emissors que teníem, quan els ficàvem en marxa, els veïns se n'enteraven en seguida.
1: Ma mare, diu, avui que heu fet... No sé, jo, saps?
2: La tele no va.
1: No sé què ha passat, des de les 6 fins allà a les 8, que la tele es veia interferència, se parava... engegàvem allò que hi ha parat, allò no havia passat cap classe de revisió,
2: voluntat
1: d'ells, i m'explicaves quan engegaven, allò resta que no s'acalentava, tenia un rato de procés.
4: Interferències a tot
1: dir.
3: I ara si entres a l'aplicació per apagar en targeta i tarda 3 segons a carregar, me cago en Déu, que això que...
2: Sí.
3: I ara tarda 5 segons si va lento això.
6: Jo el que em flipa més en el tema de la ràdio, ara que estem parlant del tema de la ràdio, el tema de la música, no? Perquè avui en dia pots ficar una llista, va fent el seu rotllo, claro, en discos com anava abans i tot això, si has anat ficant un disco.
2: La música està molt a fer amb Natrox. Bueno, i va fer dos discos.
1: Dos maxis. Però la de la música, dient el que dius tu, teníem un ordre. Hi havia teníem els discos com estan aquí, ordenats alfabèticament, los LPs, los maxi singles, los singles, després van arribar els CDs.
6: Sí,
1: I fins que no van arribar els CDs, llavors teníem dos mobles detrás mateix, que hi ficaves a uns singles que ja s'havien posat, i els maxis i LPs que s'havien posat. Llavors teníem marcats d'una forma de que havien discos que no es podien repetir en tot el dia, pràcticament si era un compromís molt lo repeties per la tarda, però després hi havia aquelles cançons de que també repetíem com a molt una vegada de matí i una de tarda, i això ho teníem molt clar, per això també vam aconseguir marcar esta diferència respecte a altres, perquè després com van començar a arribar les emissores grans, la cançó de moda te la posaven cada hora, te la clavaven
4: 40 vegades al dia.
1: Vull dir, nosaltres això ho teníem claríssim,
6: però que vull dir que era una cosa molt elaborada,
1: manual,
6: no com ara, era
1: manual,
6: molt,
1: manual.
6: Tenia molt de mèrit.
1: Soltaves el disco a les mans, sí, claro. I alguna vegada, doncs, bueno, dius de paracompte, de que et saltes l'agulla, entre mig de cançó i cançó, en les pletines tenies les falques, que bueno, les falques aquí el xic s'esplayava les falques, perquè el sampler, com s'ha inventat, va vindre el sampler inventat,
2: Bueno, i aquí també un germà de Pau fent falques i tallant cintes i empalmant.
6: Empalmant cintes.
2: Ell és la veu de les falques.
1: Agarrava uns perreos, total, les falques.
2: Home, i Tites van fer estar una Nadala.
1: Sí, van gravar una cançó de Nadal. Ho tenim molt bé.
2: Entre tots els col·laboradors.
6: Cantant
1: Sí, a casos dia tenim una cosa per dir.
6: Hòstia, això ho hauríem de recuperar.
7: I vau tindre Carbó a Reixos.
1: La cançó la va escriure un xic, un noi, un amic nostre.
2: Salva Bel,
1: que era bateria del Zenit. Llavors es va agarrar companys de la banda del Zenit. Vam agarrar també els dels membres de l'estudi, els dos que van, un encara està en els Quicos, no? Que
2: és Santi Martorell i Jordi Fuster.
1: Jordi Fuster encara està, i Santi, que eren dos companys de l'estudi, que ell també se'n va gravar els meus discos, i en ells vam gravar esta Nadala, i cantava Andreu Roig, que era va ser cantant de la Cimarrón i dels Que Tal, és la veu pràcticament la veu de veritat.
7: Marrona,
1: i després aquí estaven els cracs que fèiem, nosaltres fèiem tenim una cosa per dir.
6: Estaria bé recuperar-ho.
2: Ja la passarem.
6: Paco, que tu la guardes
1: segur. Sí, està.
6: L'has de ficar. Està.
2: Hi ha videoclip i tot, eh?
1: Sí, va fer un videoclip per a veure el canal caminant així.
2: Sí, sí. Gravacions de l'estudi quan s'ha gravat.
1: Jo me'n recordo que portava la... Me'n recordo de que portava la típica bomber que es portava de moda, llavors és verda, en lo de dins taronja, sí, més xulo allò com, bueno...
6: Hòstia, videoclip i tot.
1: Un collar de coco, sí, vull dir que... Bueno...
6: Que bo, eh?
1: N'han fet de tots els colors.
7: Pues sí. Jo vull comentar, jo, en Tolín, va ser el primer famós que vaig conèixer.
1: Famós?
7: El teu
1: nivell de famós.
7: El primer famós de la meva vida.
1: Popular.
7: Suposo que te'n recordes que vas estar a la Junta del Rocatec amb mon pare.
1: Me'n record. No és que no me'n recordo, és que no se m'oblidarà mai.
7: Pues jo en aquella època era el que feia els bocadillos als jugadors, sí, per anar quan anàvem fora. I mon pare va dir, va, que anem a l'autobús del Rocatec, que ve en Turín, este que te va a la ràdio...
1: Estava tot emocionat.
7: Com canvia quan vas en un famós? Te tracten de vostè.
1: Sí,
7: trobes taula a tot arreu.
2: Molt bé.
6: Avui en Tolí sortirà trempit aquí de la ràdio.
7: Si un dia ho pots provar, és brutal.
1: T'he de dir que lo sé dit jo que de Caribut també va ajudar moltíssim. A menys el meu nivell personal, perquè també... I entén a cara en una cosa en què vam aconseguir també tindre mitjans que no haguéssim pogut tindre, música d'importació que econòmicament no es podia aconseguir, i al ser dit jo que de Caribú me la deixaven emportar-me-la durant la setmana i abans la portava el divendres.
7: Sí, que no ho
1: preguntaves. No, sí, bueno, ja era així. Vas tindre la sort que em van cuidar molt bé, no? Vull dir, amb tots els companys. I llavors fèiem festes en dissabtes o dissabtes tardes, que pràcticament eren festes d'antena cara en els joves, que si no sé què, de playbacks, que si concursos
2: i
1: de
2: disjocs, conjunts
1: de música OBK, tots aquests, vull dir que estaven de moda llavors en aquells temps.
6: John Wesley també va ser el que va portar a Batros?
1: Pues no ho sé, perquè vull dir, a Caribú segur, perquè vull dir...
4: A Caribú dos o tres vegades, el vaig veure jo, John Wesley
6: a la Caribú, eh?
1: Sí.
7: Canta'm la cançó, Tito, que era de John Wesley.
6: La Robert White.
7: L'has ballat,
6: borratxo, seredo, dos milions de vegades.
1: Llavors aprofitàvem i bueno, pues quan no podíem...
7: Hi ha vídeos.
1: Molt es pagava Caribú. Esta per exemple, cap de les dues. Una que està allí, que és com un triangle, cinta de casa, la vam fer expressament a una festa de Caribú.
7: Any 90, dius?
1: La vam pagar... Bueno, el Caribú mos va...
4: Tardes light.
7: La samarreta, es veu?
4: Que bonitos anys, que jovenets eren.
1: Bueno, després ja empalmava la nit i em quedava després allí, sopàvem i...
4: Nosaltres anàvem al triangle quan acabàvem.
1: Sí, tothom.
6: Perquè tu, Antolí, vas ser jockey també.
1: Sí.
6: I Paco, no.
1: No.
6: Antolí, sí. De Caribú i de...
1: Caribú, de Virtual, del Kiev, del Welcome, del Seaway, a la Ràpita, a la Blau, a la Mina... Vaig estar, més que dit jo que a la Mina, jo estava al Virtual treballant de dit jo que, i quan plegava a les 3 del matí del Virtual me venien a buscar expressament el jefe o el fill de l'amo, Agustí, o son fill de la Mina, a recollir-me per anar allà. Jo no posava música, el que passa és que vull dir, los ajudava una mica a gestionar, pues bueno, perquè vull dir, van ser els moments de canvi de la Mina, en què la Mina va pegar un canvi, perquè vull dir, la cosa pues, anava més fluixa de gent i es buscava...
7: Sí.
6: Veus, Calvo? Yeah. Com si que era famós.
7: Ja
6: sigut això, que ja ha sigut això.
7: És una passada, com canviar? Si la gent s'aparta, no has de fer cua.
1: Sí.
2: Bueno, i no m'ha explicat també que al principi l'emissora només anava de tarda, i clar, volíem fer més programació. Llavors vam fer un conveni de col·laboració en Ràdio Joventut. Ells emetien de matí, nosaltres connectàvem en Ràdio Joventut, i quan nosaltres fem per la tarda connectava a Ràdio Joventut en nosaltres, i així vam estar uns quants anys. I després ja com es van fer el contracte ja vam fer tota la programació en nosaltres. I després també vam crear MUTE, emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Vam fer una associació, ens vam ajuntar totes les emissores, fem programes conjunts.
7: O sigui, també nom, fer... nom
6: això m'ho va, va comentar i m'ho va explicar Lluís Torralbo quan va vindre a Punt Directe, m'ho va explicar, fèiem això, no sé què.
1: Sí, de fet, de les 9 que van acabar sent, les 6 primeres fundadores, ell va ser el primer president que va veure MUTE i ell feia els informatius. Jo portava el tema dels musicals, que primer es feia una llista que es deia 25 viniloplàstics de Quintana Caro, i llavors la vam transformar per MUTE, es deia 25 sud-hits. Llavors la vam portar allí. Llavors, lo bo que tenia això, que és que quan hi ha a un és la força de 6 o 9 emissores, les discos, no és com ara que ara és més fàcil la música trobar-la o tindre-la. Eren físic, físic. I les discogràfiques, la promoció, que eren aquelles cançons, el single típic que et regalaven, que per allà n'hi ha un munt, al quartet este de l'Almacén, no, havies de caure-li molt bé el de la discogràfica perquè no havien còpies per a totes les emissores que havien a Catalunya. Primer teníem un noi de Deltebre que estava estudiant allí i ell se n'encarregava de fer la volta. Si els anaves cada dijous que sortia la música allí a buscar-los els discos, genial,
6: l'aconseguies.
1: I després s'ho va deixar i teníem un problema i doncs, bueno, solucionem-ho. Vam agarrar, vam tindre un acord en MRV aquí a Tortosa, en Toño, on estava Toño que ho portava, i Toño genialment va dir, diu, vols fer un preu super, super, super bo? I sí, preu tancat. Llavors jo trucava a les discogràfiques i me diuen, sí, tindré promoció, pam, pam, pam, pam. Diria al de MRV, on des de MRV anava a fer el reloj. I ja agarrava els sobres en tots els CDs nostres, però si no...
2: Però no hi havia còpies per a totes les emissores.
1: Tu saps el que has d'anar a Barcelona a buscar la promoció, era impossible. Claro.
7: I ara mateix, apretes fixo, enviar, aquí, pam...
1: No, ara ja fa uns anys se va inventar un sistema que era a través de Ritmonet, que les discogràfiques penjaven una espècie de núvol les cançons de cada setmana, i llavors ells t'enviaven l'enllaç per a tu poder-les per a les ràdios tindre-les, vull dir,
6: per a tindre-les abans que ningú.
1: Claro, vull dir,
6: promoció de...
2: Tu ten en compte que abans la música compraves un disco perquè sortia nou cada mes, i quan compraves un LP l'explotaves, ficaves totes les cançons. Sí. Ara no et dona temps perquè cada dia surten cançons noves, cada dia no te dona temps.
1: I mos han fet una mica així també, que, molt exigents, i els 10 segons ja mos cansen la cançó. Sí. Llavors l'escoltaves per la cara a la vida i ja està de canto. Sí, com
2: no hi havia res més.
4: I allà ves la cinta.
7: Jo me'n recordo de la colla, que un se compra la cinta d'escape, que l'has avorrit ja, no, que la vols ja? Sí, deixa-me. Col·legat i saps, i podies estar a casa escoltant, en aquella època escape, per dir-te alguna cosa, saps? Te les naves i no podies gastar.
1: I bueno, i lo que ha fet tothom, jo era xico. Jo el tema de la música, com a músic no he sigut mai, però la música dins l'he portat ja de molt petitet, perquè jo recordo que en 6-7 anys ja tenia la ràdio d'estes que portaven aquell forro de pell allí col·locada, i va arribar un punt en què ja la sofisticació i ja la tecnologia punta i totes les investigacions meues, ja sabia a quina distància posa el micròfon del caset sonaven malament, perquè sonava rajos per la qualitat, però bueno, però sonaven bé perquè vull dir, estava a la distància.
6: Ja era la idea, ja tenies la idea.
1: I jo me'n recordo que la gent mostra el que dius tu, no? De populars, més d'una vegada trobar-te algú pel carrer a dir-te, Xacto, a veure si parles menys, quan dius que graves cançons.
4: Sí, perquè mos esperàvem en lo botonet rec i de dir, a veure quan acaba de parlar, a veure quan acaba de parlar, i sempre enganxàvem la cançó, començava.
6: Sí. Jo me'n recordo...
1: Intentant no ser-ho massa, d'això.
6: Jo me'n recordo de Ràdio i de Cona,
1: Sí.
6: Gravant totes les cançons que ficaven, trucava la gent i diria, fiqueu més de cançó per el cumpleaños de ma mare, no sé quan.
1: Sí.
6: Jo allí esperant.
4: Claro, no l'he dit al botó.
6: Per aconseguir les cançonetes.
1: Però clar, ells això ho diuen abans, on te la ficaven sencera. Nosaltres el que fèiem era quadrar, que es diu quadrar una cançó, que és el que et deia, tu ficaves la cançó des del principi, n'hi ha que tenen una introducció més llarga i una més curta, o comencen cantant. Si comencen cantant, el que fas és parlaves sobre una espècie de base o sintonia curta i la soltaves, i si no, doncs parlaves fins que començava a cantar. Això era un bon presentador de ràdio musical.
4: Però de totes formes, tots tenim una cinta. això que diu ell, que mos esperàvem en el botonet de
7: sí, sí, sí,
4: tots
7: sí.
4: Tenim una cita, que surt? Surt el locutor en algun moment o altre parlant.
1: Però estaria bé fer una crida si algú té cintes on sortiguessin nosaltres dins qualsevol disbarat, vull dir que mos...
6: També ens passa algú deu guardar cintes,
4: eh? Jo tinc una caixa sencera a casa.
6: Ah, sí? Eh? Jo no sé si en tinc de cintes.
4: Jo sí, que tinc, ja ho crec que en tinc.
1: D'anècdotes, espera que tenim notes i coses, espera que aquí... La primera setmana jo ho has contestat. Bueno, Unitat Mòbil ha dit que no vam tindre una al principi, però després a una ofrenda vam portar la nostra pulla, vam tindre una altra, que era la de son pare de Kiko, que sí, tenia sí, sí, apuntat sí, i tot. Sí. Una Seat era una Esperat.
8: Guerra.
1: Sí.
8: La guerra.
2: I la pulla va ser Montse Rodríguez.
1: Sí, era una Seat Trans Terra de color lila. Sí, sí, sí.
8: La típica.
1: Sí.
2: En l'antena dalt de la...
7: Tu, no?
2: Sí, sí.
6: Més ben agarrada que la de la...
7: Tot això anava en la bateria de la Terra. Tota aquesta tecnologia que portava a l'antena i això... Tot...
2: Era paripé tot. Per sortir la feina.
6: Per donar visió...
2: Sense connectar el cable.
6: Per donar visió i que vegués la gent.
7: És quan jo que vaig a l'ofrenda em fico la camisa. Sí. Espera que em veguen ja.
1: Que sàpiga
7: que estigui allí.
1: Pensa que el que et deia de la tecnologia està aquí en punt de pensar... de que teníem un sistema a través del telèfon mòbil que abans eren aquests telèfons mòbils
2: sí,
1: de que marcàvem un número i automàticament l'emissora s'engegava un reproductor que havia de reserva per a que si es paraven els aparats, si s'anava la llum no es podia, però si es paraven els aparats poder ficar música immediatament, sí, sí.
7: Això són 10 anys després, ja, vinga, que hi hagués mòbils i pogués fer les trucades, ja estem passant, sí.
2: Era un kit que muntaves i ho connectaves al telèfon de l'emissora. Llavors, trucaves en aquell número, t'esperaves que fes 8 contestacions, llavors sortien uns pitos i podies enxufar i parar quatre coses depèn si fes un sí o un no.
6: És tecnologia, és tecnologia.
7: En aquell moment, tu, nostre senyor, enxufant la ràdio des de
1: casa. Era una trucada de telèfon.
6: Quan feien això, segur que ja pensaven, ojo la tecnologia,
2: perquè clar, els compacts es ratllaven i quan tu tenen, ves que estava ratllat, trucaves i canviaves.
6: I el problema és quan s'enganxen un vinil o el que sigui, quan s'enganxava que es quedava el puntet aquell agulla.
1: Però el disco estaves tu, alguna vegada també ha passat, eh? Vull dir, potser érem joves i havia de sortir la nit abans.
6: I els CDs també s'enganxen a vegades a algun punt, allò que va saltar.
1: Però això jo no sé què deien, tac, tac, tac, tac.
6: Sí, sí, sí.
4: Els CDs, en pasta de dents.
1: En dissabtes
4: de... La pasta de dents?
1: Sí, però...
4: Ah, no, però ho refregaves en una esponjeta en pasta de dents.
1: I algo salvava.
4: Sí, un o dos dies encara aguantava.
6: I jo ja he arreglat vinilos al forn. Ficant-los al forn.
4: A la caldoreta.
6: Me s'havien quedat dins el cotxe i es van deformar tots de la caldó.
1: Ostres.
6: I els vaig tornar a ficar al forn planets per a tornar-los a ficar llis.
1: Bueno.
6: I per arreglar-los a vegades en gel. Agarraves gel un cubito o si saltaven i el fregaves ben gel i igual si tenies sort l'arreglaves.
1: El dissabte de matí teníem el programa que hem tingut més temps en duració en un sponsor, que era de Clam, botiga de sabates, una tenda de sabates, sí. I ficàvem 30 minuts de música. I llavors presentàvem entre les novetats més o menys més destacades de la setmana, i l'anunci de Clam entre mig, i anaves dient, presentaves, i anaves dient coses, i la falca. I jo me'n recordo que, com no teníem encara mitjans per a poder-ho fer gravat i tot el tema, doncs era en directe. I més d'una vegada se feia l'hora de Clam i com a que diu pràcticament arribaves justet perquè avui t'havies adormit, doncs perquè eres jove, o acaba de fer Clam perquè dius hasta Clam aguanto, acabes les 12:30 s'acabava i a la millor feia ràdio hasta les 2 del migdia, fica música i despertar-te del clac, clac, clac, clac quan s'acaba el disco, que estava tocant perquè t'havies quedat així. Què ha passat?
7: Quant de rato fas, eh?
1: Sí, sí,
2: no, hem fet coses molt xules.
1: Sí, sí, que dic.
2: Gravar anuncis, vam gravar a l'emissora vella, a l'Ajuntament Antic, un anunci per a Construccions Major en el Canalero. Va vindre el Canalero en la seva rondalla als estudis d'Antena Caro, i allí gravant, tocant lo Canalero, i cantant lo Canalero, anunciant anuncis de Major. Vine a Construcció, lo millor material... Una passada.
6: Bé, xulo.

0: de
1: Manguera.
0: De Manguera, esto de LED.
2: Sí.
0: No, LED. Aguantes,
2: sí,
0: era,
2: sí, sí,
0: era
2: sí,
0: el que era. I més tio, nosaltres com que hi havia cocos, allà un arbre era dalt, i tothom quan vinia pel carrer major ja veia l'arbre.
3: Mira,
0: ja
3: veia.
1: Mira els sonats d'Antena Caro, eh? Mira els sonats d'Antena Caro.
0: Les parabòliques per a connectar en la com i d'això, les parabòliques porradetes totes.
1: En llumetes.
0: En llumetes. I l'emissora apareixia una nuclear, no podies entrar. L'Obelén, que anàvem a agarrar l'arena, doncs, pel primer post on trobàvem una obra, pues, per favor, mos pot cedir una mica d'arena? Va, sí, sí, agarrar una bosseta i quatre pedres, no sé què, cada any Molo Belén era obligatori, i totes les guirnaldes i que em sea, vull dir que érem, hem sigut molt exagerats sempre, però perquè mos...
1: Jo em pensava que només era Paco, però veig que éreu tots uns malalts.
3: Mos retroalimentàvem.
0: Jo et diré una cosa, i això, en això ho he parlat moltes vegades, som molt pareguts, però som molt diferents, i això és el que mos ha fet fer, perquè bé, hem estat 37 anys junts.
3: Que anàveu compaginats, no arribava un, no arribava l'altre.
0: I saps què passa? Que cadascú va saber agarrar la seva banda, i portava més la part informativa i jo més la part musical. I no mos xafàvem la guitarra mai d'una a l'altra.
3: Alguna
1: vegada mos amagàvem algun disc o alguna cançó que era xula perquè no la fiqués.
0: Sí.
1: Els dos, eh?
0: També t'he dit...
3: No trobo el disc, està
0: també t'he de dir-te que quan va sortir el Mambo Number 5 de l'Uvega, nosaltres vam ser els primers en tindre, vam tindre una xiripa, vull dir, bueno, sort que tens, i la no cal desvelar els secrets, això són secrets professionals, sort que tens, i teníem, només la teníem nosaltres. Bueno, la comencem a posar per la ràdio, i clar, com la cançoneta, vull dir, bon només escoltar-la ja era un trallazo, vull dir, ja...
1: Mambo.
0: Fent cola dels locals de les Terres de l'Ebre, fent cola que per si cas més d'un els hi podíem gravar una cinta de caset per a poder posar el Mambo Number 5, perquè no el trobaven a cap lloc, no l'havíem aconseguit d'importació.
1: I ho fem gratis, eh?
2: Mira, però que... parlaré. La gravo gratis, però parlaré.
0: No
1: mos ha volgut contar com la va aconseguir.
0: No ho direm. És secret professional. També hem de dir que més d'un conjunt i orquestra del moment, també mos vinien a la emissora, perquè com estàvem molt al dia en el tema musical, per a fer el repertori, i se sentaven nosaltres mentre estàvem fèiem ràdio, aquí tot un matí, i anaven escoltant les cançons i anaven apuntant les lletres dels CDs, perquè els CDs, llavors, portaven el llibretí i anava la lletra de cada cançó.
1: Sí, eh?
0: No és com ara que això ja estava tot molt ben treballat, i venien i s'apuntaven la lletra i la cançoneta i se l'estudiaven.
1: I els altres que venien eren los d'Esgae.
0: També.
1: De quan en quan a picar la porta, eh?
2: Com un fin en directe.
1: Si mos presenta un dia un xic, se acredita, mira que sóc d'Esgà i tal, me puc quedar aquí el matí, que apuntaré les cançons que aneu ficant.
0: Mm-hmm.
1: I se quedava allí i anava apuntant.
0: Sí, se sentava a un costat i ell apuntava tot el que ficaves. I després a migdia diu, ja ara me'n vaig a dinar, me pots deixar-me tres recopilatoris?
1: Apuntaré.
0: Dic, què ficaràs a migdia? Dic, home, jo me'n vaig a dinar també. Dic, què ficaràs? Dic, tres recopilatoris. Dic, pues aprofito i així, clar, també, pobre, havia de dinar. I apuntava, dic, què ficaràs? Este sencer? Dic, pues sí, pues venga, apuntava.
1: Mira tu quina tecnologia.
0: I se n'anava, però los apuntava, cada cançó que posàvem, apuntava, mama, eh?
3: Mira, per demanar-vos diners, pressupost.
0: Sí. Bueno, s'havia de pagar ja guantes, bueno, i suposo que ara només paga, no, això de les gars?
3: 25 euros al mes me van demanar.
0: Sí, sí.
3: Per ficar el Telenotícies a la tele.
0: Ah, sí, sí. Pues, sense informar ningú.
3: No, no, ja l'he dit.
0: Ja els llegiré jo el diari.
3: Vindrà un inspector perquè també hem una carta, la carta me la va enviar, eh? I em va dir, no, perquè et vindrà un inspector i et multarà. Dic, pues mira, saps què et dic? Que m'espero que vingui l'inspector i acte seguit, quan vindrà, desenxufaré la tele.
0: Han presentat les pubilles durant no sé quants tropecientos d'anys.
2: Ara les hem anat a la rivalitat.
0: Les ofrendes, bueno...
2: Bro, tita.
0: Han tingut... Això sí que m'agradaria, si tenim... Sí. Si tenim temps, anem bé de temps o no? Sí. O no anem bé? Han tingut 7 regidors.
2: 7 regidors?
0: I 3 alcaldes. I... M'agradaria nombrar-los a tots, no? Perquè és que s'ho mereixen. El primer que vam tindre era Juan José Cid, quasi un any, del 87 al 88.
1: Socialista.
0: I este va ser el que ens va obrir literalment la porta del Colomar per a poder treballar, no? Després vam tindre el 88 al 91 Miquel Castelló, que en ell vam aconseguir una mica ja el tema de tindre una partida econòmica per a l'emissora. Vull dir, tots, jo penso que de tots, evidentment, tens coses que dir perquè tothom són perfectes, però de tots tenim una cosa molt positiva que dir, no? Després vam tindre el 91-95 Eduard Fornés, lo de la pastelleria Xavi Mont,
3: sí, eh?
0: Que este va ser el que ens va impulsar per a ser treballadors d'Antena Caro. Vull dir, en ell van començar a tindre els primers contractes com a treballadors.
1: Sí, sí.
2: Va, no, com a ser professionals.
0: No. Després, del 95 al 2003, vam tindre Xisco Trullent.
3: Ah,
0: Xisco Trullent, ell va ser el que se'n va encarregar de que esta emissora fos el que ara és, no? Vull dir, gràcies a ell, s'ha fet esta emissora. Del 2003 al 2007 vam tindre a Toni Lara. Ell se'n va encarregar, ell vam fer el canvi del logotip d'este que porta jo aquí. Moltes gràcies. I també el tema de la pàgina web.

0: web. La pàgina web d'Antena Caro va ser en ell. Després ja vam tindre del 2000...
1: antenacaroterra.es era
0: de... Sí. Després de Toni Grano va vindre Jordi Bausells, que Jordi Bausells el vam tindre fins l'any 21, i va estar 12 anys. És el regidor que hem tingut més anys. I en Jordi Bausells és el lloc on Antena Caro pega el canvi cap a Roquetes Comunicació, no? Vull dir, Antena Caro, vull dir, vam dir, se convertís ja en Ràdio en Colors. Perquè abans ja vam començar a ficar el vídeo, a començar a ficar les fotos... En ell, vull dir, vam fer
2: no, ja no era només musical.
0: Correcte, esta evolució. I després vam tindre l'actual alcalde, vam tindre 2 anyets, mentrestant va ser regidor, i en ell, clar, no, va portar la continuïtat. Tampoc el seu alcalde no vam tindre massa temps de tindre'l com a regidor, però ja va ser alcalde. Però vam agarrar la pandèmia, i en ell la vam gestionar, bueno, si mai li pregunteu...
2: Van ser
0: dies, bueno, doncs, molts de dies, en què es treballaven moltes hores, perquè havies d'anar informant constantment a la gent, i bueno, pues se va treballar moltíssim. I després Jordi Puig, que este avui jo no el puc valorar, perquè jo com a regidor no l'he tingut, a Jordi. I com a alcalde, Mariano, que va estar 20 anys, no cal explicar-les perquè mira el munt de coses que hem dit, Mariano, vull dir, 20 anys, mira si em va fer de coses. Paco Gas, que també s'ha de dir que des del primer dia, inclús quan encara no era ni regidor, me sembla la foto que surt de la inauguració, o ja era regidor. Però és igual, molts
3: no,
0: anys.
3: No.
0: Des del
3: poble. Llavors estava per Catalunya Lliure.
0: A la foto d'inauguració que hi ha de Mariano i de son germà, a la minut, activant, ja surt a la inauguració, estava per cosa. Imagina els anys que porta, ja vinculat a Antena Caro. I sempre l'hem tingut al costat en tot el que han fet. I ahí van, doncs, bueno, Ivan, que és des de que Paco, des de que és alcalde, està ara, doncs, tres quartos de lo mismo, com has dit tu abans, no?
1: Sóc que sí, som amics, Ivan, i Ivan, ho sap tothom.
3: Que bo.
1: Pues, després d'esta història espectacular de 39 anys que han passat d'estar dins d'una tenda de campanya.
4: Increïble.
1: Va ficar música en una trucada del mòbil.
0: Mira com esteu ara.
1: Espectacular.
4: Increïble.
1: Abans d'anar a la ronda flash, podria ficar la cançoneta, que segur que ells la van dir ficar més d'una vegada.
4: Què vols ficar?
1: El último de la fila.
0: Yep.
1: Com un burro amarrado a la puerta del baile.
4: I tant.
1: Un espectacle.
4: Jo te la busco i te la fico.
1: Fotelitito.
4: Vinga, va.

0: No es pot dir res.
1: Aquesta cançó s'escolta per les orelles i ell per la cintura.
0: Jo te puc dir que els he vist més de 6 vegades. Sí, segures. Ja te diria que
1: alguna vegada. Van tornar a reunir i...
0: Sí, sí.
1: Que... Espectacular.
2: Molt bona, eh?
0: Sóc bastant
1: fan. El que diu abans dels paperets i això, doncs no he tornat poques vegades de l'AUB, del càmping de l'AUB, escoltant això i en la cinta, la caixeta de l'última fila, les cançons, com se diuen.
0: Correcte, perquè després van evolucionar les cintes de caset, que ja eren desplegables també, també que havies de tindre la vista superbona perquè va veure el que ficava allí, però ja anaven també les cançons.
1: Tito, Foli la Ronda Flaix.
2: Anem a ficar-nos una miqueta en...
1: Que avui n'hi ha sorpreses.
2: Ah, hi ha sorpresa avui?
1: Vinga, va. Tito, com avui tenim dos superestrelles, han preparat una Ronda Flaix de superestrelles per a los mortals, la gent de peu, sapiguessin el seu dia a dia de les superestrelles.
2: S'havia de fer alguna cosa especial tenint-los...
0: Del nivell, del nivell.
1: A part de que podria anar dient que sóc amic vostre, no?
2: Sí, no. Vas augmentant la teua, el teu círcul d'amistats.
1: Cinc seguidors més a l'Instagram.
0: Sí, sí. Vinga, va.
1: Espectacular.
2: A veure, sorprèn-nos.
1: Són 10 preguntes. Contestació primer Paco, després Antolín.
0: Vinga, va.
1: La segona Antolín, després Paco, farem així.
0: Vinga, va. Tu senyales aquí al peu perquè me perdo.
1: Paco.
0: Vinga, va.
1: Què vas fer en el teu primer sou?
3: Ostres.
1: Què et vas comprar en el teu primer sou?
0: Jo sí que me'n recordo, si no se'n recorda.
3: Segur que vaig dir que comprar música per a la emissora. O algun aparell, segur. Segur.
0: I un vídeo estèreo. Un vídeo estèreo, Sony. Sí, me'n recordo com si fos avui. Anar al de Prades a comprar-lo, un vídeo Sony estèreo que era la bomba.
1: Igual valia 50.000 pesetes.
0: Més.
3: 140.
1: Sony, dius, claro, Sony, més ja.
0: Sí,
1: 140, si va ser els dos primers sous. 140.
0: Sí, perquè tenia les tauris, però vull dir, sí, me'n recordo. Sí.
1: Antolín.
0: Digues, va. Treu-li la N al final, si no et sap mal. No per res, perquè sona campana, Antolín.
1: Vale, és que tinc un problema en la parlar i sóc molt sensible en ell. Si no me'l pots... Antolín.
0: Digues, va.
1: Antolín. Damunt de la mesita, què trobaríem ara mateix?
0: Ara que trobis damunt de la mesita, Kleenex.
1: Kleenex.
0: Però no per cap motiu, perquè ja està molt constipat. Kleenex i Vicks Vaporups.
1: Anava a dir que dorms tot sol.
0: No. Vicks Vaporups.
3: Taps per les orelles.
1: Sí o no? No vols sentir
3: parlar. Els veïns.
0: Ah, pels veïns, sí, perquè ojo el que dius que tenito, sí que dormiràs en taps.
1: Els empotradors tenim problemes, els veïns, perquè sí, és el que jo ho sento.
3: O quan fa vent, també.
0: Te sento allò des de casa meva, imagina't. Això ets vols.
1: Nati, tu no em sents, però queda no res.
4: Sí. No, jo no puc parlar tampoc. Jo d'aquí 4 dies, jo esta setmana ja van començar les festes de Jesús. També tinc taps de les orelles.
0: Sí.
4: Que les festes de Jesús m'amarra.
1: Paco, quan va ser l'última vegada que vas plorar?
2: És bona aquesta, eh? Calo, t'ho has currat, això.
1: Tio, són superestrelles.
2: No.
1: Superstars. Que s'ha dit tot en anglès, superstars.
4: Superstars.
3: Pues... quan se va morir mon pare?
1: Fa?
3: El 2020.
1: Joder, tio.
3: El 2020, a la pandèmia.
1: Que ets d'acero inoxidable o què, tio? En Jario, no plores, no ets sensible? No has vist Titanic? No.
3: Bueno, però tu has dit plorar.
1: Sí.
3: No allò que et cau una...
2: Emocionar-te, no. Plorar.
1: Sí, sí.
0: Jo plorar de plorar ho he sigut tot, o sigui, molt poc ploron. Tinc este defecte i és dolent, eh? Perquè ho hem de ser-me quedar dins i ho passo molt malament perquè m'hi fa mal tot. També va morir possiblement el mes, va ser morir mon pare, però vaig tardar igual 4 o 5 mesos a plorar. Este és el problema, vull dir que mentrestant va passar, és com si estigués anestesiat, ni a l'enterro ni res, però al cap d'uns mesos, me recordo que estava al lavabo, aquí estava aquí a la missa treballant, i vaig anar al lavabo, i no sé què tenia, i de sobte vaig petar i van vindre plors. Ara, plorar per plorar, qualsevol pel·lículeta ni que l'hagi vist 25.000 vegades, m'emociono. I avui, exactament, t'ho puc dir, no fa gaire, he vist un vídeo de, no sé si l'heu degut veure per les xarxes, un xic que toca el piano, se li arrima sempre algú i diu, escolta, pots tocar esta cançó?
4: Sí, canta,
0: i era un xic que estava tocant el piano, i era una noia molt joveneta,
4: cega, sí senyor,
0: i veient el vídeo m'he emocionat de com cantava, i la gent com reaccionava, no, dic, i m'he emocionat.
2: Sí. Jo ja ho vaig dir.
4: Canta, quina és, la de Voilà. Sí,
1: tu així, Paco, no has tingut una d'estes.
4: Al final
1: de Stranger Things, coses així, no has plorat?
0: Home, Stranger Things, no,
3: algunes...
0: Plorar, no, però...
3: sí, nord, el que dius, ell, sí, segons quines escenes, segons quines... Sí,
0: sí, sí, jo, jo, sí. Soc, jo en pel·lícules soc molt d'emocionar-me, eh? Sí. I m'agraden les comèdies, les alguna, comèdies romàntiques, m'encanten, eh? Vull dir que jo no en tinc cap de problema, soc m'agraden.
1: Tenen els crios grans, perquè veus a tele, tenen els crios grans.
0: M'agraden, sí, bueno, m'agraden també les pel·lícules. És que ahir igual, però mos agrada molt el cine, no? Jo abans, igual soc capaç de veure una d'acció del que vulguis més exagerat, a veure una pel·lícula, doncs, pues, bueno, 8-4 bodes i un funeral, i allí ja, mira, que té anys, no? I caure la llagrimeta, doncs, pues, bueno, sí. Soc un sentimental, que he de fer, no puc evitar-ho, romàntic.
1: Qui va ser l'última persona que et va sorprendre, que et va fer riure? Diu, hòstia, no m'ho esperava. Esta, no digues jo, calo, perquè sí, ja sé que no t'he fet riure entro dia, però algun tio una persona diu, hòstia,
0: això és difícil, perquè és que clar, jo m'han rit molt. Sí, de no res, estic, és que tinc aquesta virtut que m'enric de mi mateix a vegades, no? Vull dir que no, sí.
1: Però a la gent li fot ràbia que sigues feliç, eh? Para compte, pots tindre problemes.
0: Sí, n'he tingut, Però vull dir, però jo no puc dir-te personalment en qui, però sí, perquè per exemple de matí a les 7 del matí entrenem 3 dies pel matí i també fot l'entrenador que els 5 o 6 que entrenem no saps qui se fot, qui se fot més d'aquí. Estem constantment menjant-nos i estem partint molt el bit tot l'entrenament.
1: Florentino, per exemple, jo vaig ser Florentino, el dic que em va fer riure així i no m'ho esperava, sí, va ser Florentino.
0: Sí, ho és tremendo,
1: bueno, vaig agafar crispetes. No
0: esta ja et dic, és més complicada.
1: Quan plegueu, què feu? El plegar.
3: Al plegar, jo vaig i trec la gosseta a passejar.
0: Jo normalment el que intento és arroplegar-ho tot perquè tinc un desastre, però el que faig normalment és dutxar-me, vestir-me, qualsevol
1: cosa. Vale, directe a casa.
0: Sí. No, és que jo treballo des de casa allà. Cal treballar des de casa.
1: Abans... Acabo de l'emissor a baix, l'antena a dalt...
0: No. És que passa que ja és... Té desavantatges, però té desavantatges, no? Perquè has plegat de treballar i l'únic que fas és canviar d'habitació, no? I ja està.
3: Fes la volta a la cadira ja.
0: Sí, ja he plegat.
1: I quan vos desperteu, el primer que feu?
0: Jo somriure i jugar al gos.
3: I jo trobo el gosset.
0: Sí.
1: No és el mòbil o
0: no.
1: Aixecar-te, rascar-te l'ojeta.
0: El mòbil, jo soc d'aquelles persones que no dormo ni en rellotge, i com el rellotge és d'estos smartwatches, els ha de ficar sempre a carregar i històries esterrades, i pot ser que dura més dies, però jo soc molt metòdic, no m'agrada anar mai a la bateria baixa perquè apuesto. Llavors, de nit com egito, ho fico tot a carregar. El despatxet que tinc, muntat per a mi, i llavors a l'habitació entro sense mòbils, només entro alguna vegada si me veig... Que sé que no tindré son o a lo millor he anat de sopar, que vas de sopar i notes una mica pesat i saps que si et gites no dormiràs bé, hem de dir que me poso música i entre les diferents playlists que tinc l'último de la fila, evidentment. Jo soc molt fan, en canvi la meva parella és no gens fan, però
2: millor, bueno, millor així que no faig el primer fotre's un cigarret.
0: Fa molts d'anys que no fumo, no? Molts d'anys, de fet amb l'emissora antiga no vam deixar fumar mai dins. Al principi potser es fumava, vam dir, fora.
1: Ara sí que es pot.
0: I es fumava a l'escala.
2: A més, se fumava al metge, no passava res. Per fumar a la ràdio.
1: En el que estàs dient, la següent pregunta és, quantes hores podeu passar al mòbil al dia?
0: Al mòbil?
1: Al dia.
0: Jo poques.
3: Jo també.
1: Poques que són, 6?
0: Menys.
1: Un quart de dia.
3: Que va.
0: Jo depèn,
3: ni una hora tampoc.
0: Jo depèn perquè per la meva feina a vegades tinc que estar-hi, però vull dir, per treball.
1: Pensa que ho podem veure al mòbil, eh? Que
3: si m'ho diguessis a la pantalla de l'ordenador, sí. Però al mòbil, per arruititejar el que publiquem.
0: Correcte, vull dir, més que per un tema de xarxes de xafardejar, és per temes de feina, però vull dir, davant de l'ordenador que et diu ell, vull dir, jo em puc tirar... Pues 12 hores i pràcticament parlo només per a dinar, que després me se queden els ulls com se me queden.
1: Però l'ordinador, el mòbil,
0: no.
1: Però que l'ordinador també està al mòbil, també estic al WhatsApp,
0: però és l'únic que tinc del mòbil, vull dir, bueno, sí, Instagram, això també ho tens allí, perquè si tens que publicar o tens que mirar alguna cosa, però és més còmode pel mòbil, perquè per l'ordinador encara Instagram no acaba de...
1: Pues si tengo el Instagram y perdeu un minuto en aceptar Calvo barra baixa mala.
0: M'has enviat ja la petició?
1: No, m'has de vindre tu. Soc més famós jo, ara.
0: Ara has buscat, tens raó.
3: Que ja m'has entrevistat.
1: Vale. Quin va ser el primer cotxe que us vau comprar?
3: Un Seat.
1: Seat què?
3: Ibiza. 1500 GLX. Negre. Toma allà.
1: Jo... Color?
3: Negre.
0: Jo també negre.
1: Em sap que m'ho dia a mi.
3: No tenia aire condicionat i me vaig tindre que ficar un ventilador. des dels xivotets.
0: I es va pegar-se a l'Ibiza, al morro, a pegar-se els leds del cotxe fantàstico. Sí. I vivia a l'emissora i feia Michael Knight. Hola, Poco.
3: Uns bons altaveus per escoltar-te.
0: Sí, això sí. Això sí que ho he tingut sempre, he sigut molt delicat pel tema de la música. I un golf negre.
1: Un golf negre?
0: Sí, t'he de dir.
1: Però si éreu grans, quan vau tindre cotxe, tampoc me la tant, això.
0: Jo sí, jo reconec que no m'ha agradat mai conduir. I me va costar, vull dir, de fet, ara, si conduixo és perquè tinc que agarrar-lo expressament, si no vaig a la moto tot arreu, i si puc, anava sempre de paquet, o quasi sempre, perquè no.
3: Jo, abans de cotxe, vaig tindre una Vespa.
1: I ell era famós, portava el xofer, que ara tot venien a buscar, me'n recordava que anaven a la limusina, és veritat. Los que tenguin l'autobús i nosaltres tindrem la limusina.
0: Los que tenguin l'autobús, una vegada, ton pare encara és pobre, en t'estigues, en deu riure ara. I t'hi diré per què, perquè estava a visit d'entrenador, quan estàvem al Roqueteng, i un dia arribo no res, jo era el delegat, imagina, vull dir que és el que està al costat de l'entrenador, i arribo no res, 30 segons tard, i l'autobús estava arrencant. Mira tu que li costava parar. I ton pare, tots els de la junta, vegues que bé, que no. I si vols, no sé qui va ser que em va portar-me, i hasta, no. Hasta que vam parar a l'autopista, al Medol, a fer el cafè,
1: al Medol,
0: seguint l'autobús, sempre que veig el Xavi, recordes, pixa de risa.
1: Baixebre, Hospitalet i Medol, sempre en saltadora.
0: Diu, ja t'escarmentaré, ja, no vaig fer enfadar mai més en ma vida, ja.
1: Algun polític, sigui o no, sigui de la teua, que digui, hòstia, no, mola. Este mola, este polític. Que et podria arribar a admirar algun polític?
3: És que a mi la política...
1: No?
0: Jo crec que... Perdó, perquè el costi va encara en lluny. Jo crec que si estem parlant de polítics d'alt nivell...
1: Sí. No,
0: polítics d'alt nivell, jo per a mi, Felipe González, per a mi. M'explico? Vull dir... Bueno, pel que va representar en aquell moment, vull dir, això no és estic dient que ara, el que va representar en aquell moment, no? Vull dir, la transició, els canvis, bueno, Adolfo Suárez també, vull dir, són totalment ideologies diferents, sí, Adolfo Suárez també, vull dir, a més, m'ha agradat molt aquesta època, no?, de la història, de la península, vull dir, però llavors, no, de polítics...
1: I tu, Paco? Una cospedal, una esperanza
2: Paco diu, Paco diu paso palabra, m'apareix. No? La cara que fa diu paso palabra.
1: Jo veus...
3: A més que els polítics...
1: No? Jo veus, tot i que no soc molt del seu rotllo, este Illa... Mm-hmm. És un tio que està allà, ho farà millor o pitjor, però ni Illa. Critica, parla normal, Illa, no es foten problemes.
0: També és dels que en cou bé, a més és de l'Espanyol, per tant, millor que millor.
1: Ja, pobre, és veritat, no ho recordes.
0: No, és una gran virtut, vull dir, per tant, vull dir, ja està, sí, i cap problema.
1: I per última, quants punts al mes, partint de que un pajot és mig punt i un polvo és un punt? Quants punts al mes? I he parlat de les vostres dones i sé la veritat, eh?
0: Sí, vinga, va, veiem.
1: No, us dono l'oportunitat de...
3: Va, entre 5 i 10, va.
0: Sí, és...
1: Sí. És d'aquell, de Broncano, de Broncano, la faig de Broncano.
0: De conformar-te, sí, sí. Deixem un 6. Deixem un 6.
1: 30 i pico, i que tots són millors.
0: Deixem-ho en un 6.
3: Un 6?
0: Sí, i ojo.
1: 6 punts.
0: Sí,
3: 6 punts.
2: Què trobes? Està bé?
1: Sí, a més són un pajot a la setmana i un polvo cada dues setmanes. Me quadra.
0: O un al mes i lo de més.
2: Tu
0: has fet, trobo que has fet els teus càlculs.
1: Espera, que miro el que m'ha dit la seva dona.
0: Vinga, va, què t'ha dit?
1: Pues sí, se confirma. Va dir 6 i mitja ja. Ah, bueno, 6 i mitja, no te recordes de l'últim.
3: Així estaves trucant quan t'has anat a l'habitatge.
1: El que he fet allà dins és confidència.
0: És tremenda, és tremendament tremenda.
1: Paco, el teu té dos xifres. Els teus punts són dos xifres. Igual que hi era un 6, els teus són dos xifres. Segons la teva dona.
3: Ai, mare.
1: Quant diries tu que punts al mes?
0: 324.
3: 11, va.
1: 11. A veure què va dir la seva dona.
0: A veure, 14. Va, 14, ha rendit un i jo.
1: 32 i mig.
0: Si és i mig,
3: algo falla.
0: O no vas acabar, o...
2: Algo fallat, aquí.
0: Si és i mig és que no vas acabar, o... Sí, sí.
3: Este
1: espectacular, m'agrada molt, eh?
2: Aplaudiment.
1: Bé. Aplaudiment. Prou sincer, aplaudiment. No sé si us ha agradat aquesta idea.
0: Ara és moment de ficar la falca publicitària.
1: La planta...
0: No? Lo de la piscina, vull dir, aprofitar.
1: Sí.
0: Claro, fiquem la falca, aneu a la piscina. Jo vaig estar esmorzant no fa gaire... I vaig esmorzar molt bé, per tant, no és broma, no és broma.
2: Fot uns esmorzarets, Nati, sí, la galteta
4: és
0: que vas menjar, que vas
4: menjar. No me'n recordo que vas menjar.
0: Callos, potser vas menjar?
4: Potser.
0: Segurament.
2: Bons.
0: El meu company m'han d'un guilles i jo callo. Sí,
2: bons.
4: És
2: bons. I si fa galteta, si agarres la galteta. Ja.
1: Al final les vas vendre les banduquilles aquelles, bec, que al final es van
0: vendre. Ah. Ah. Va menjar el company.
1: No, pues bueno,
0: molt bé, molt bé.
1: Recordar que estem... en Antolí i Paco de Fallà.
2: Per si dos, no ho sabien, per si no ho
1: dos
2: sabien.
1: Dos llegendes d'Antena Caro.
0: Llegendes,
1: sí. Llegendes, dos mestres d'Antena Caro.
3: Ja mos fan grans, eh?
0: Lo de mestres són de Torero i això de mestres.
1: Antena Caro, sempre, al 96.0, Tito, de la freqüència modulada.
2: Bravo!
1: Ja, Tito.
0: A ell tampoc no el posis amunt a la para, tens que també se viene arriba.
2: Sí, sí, sí.
0: És el rei, és el rei, és el rei de la para.
2: Dels botolets.
1: Tito, fotem-li a la seccioneta de calor.
2: I fotem ja?
1: Fiquem-nos a prova, va.
2: Sí, sí, portes algo?
1: Sí, vaig a veure si en saben tant de ràdio o no en saben.
2: Vinga, va, a veure.
1: A veure, si queden retratados.
0: Vinga, va.

0: Cali.
1: Està fatal, però fatal.
2: Fotem unes rebentades. Ara Paco m'ha mirat amb mala cara. Fotem unes rebentades als micros.
1: Això en els nostres temps no estava permès, eh?
3: No.
1: Ja estaries fora, faria
3: ja,
1: dies,
3: no,
1: eh?
3: No vagis passar la prova.
2: Paco, ja ho he vist, que m'ha mirat així.
1: Sí, sí, en aquestes distorsions, Paco, ja t'hagués botxat.
4: Pues avui encara s'han aguantat.
5: Sí,
2: encara mos hem separat una mica.
1: Botxat, però la primera.
5: Hi ha una diferència molt gran de que ells coraven i nosaltres no. No mos podíem fotre fora. Què pedríem, Tito?
2: No res.
5: No, més sí.
2: L'olot de Nadal.
5: L'olot de Nadal. Que m'han d'arribar els dos últims encara. Dos
2: però,
5: últims
2: no, però arribaran.
5: Sí, no.
2: Arribaran.
1: Sí, sí.
3: Home, no ets amic de l'alcalde?
1: Muy bien.
2: Per això.
5: Però no, ara segur que no pinta la merda aquí l'alcalde.
3: No sé.
5: No?
3: Això ja.
5: Sí o no? Li puc trucar ara. Ivan, t'estan fotent a París.
1: No, los lots i los lots.
3: Los lots.
5: Pues bé, anem a veure, si en sabeu, de història de la ràdio.
3: Ai, mare.
5: Quines ràdios van ser les primeres d'emetre? La...
1: Ja m'ho regalars, home, eh? És que les preguntes són vells, però no tant. Has buscat el xat GPT, segur, no?
5: No, que jo soc...
1: Ah, que tu sabies.
5: No, no,
2: ell
5: claro.
2: No ho usa, això, encara.
1: Tu
2: sabies,
1: ja, no? Va, vinga, fes la pregunta.
5: A veure.
1: I mos dones pistes.
5: Mos dones pistes. Quina va ser la primera ràdio?
3: Aquí?
5: La
3: Joventut de Barcelona.
5: No. D'Espanya.
1: D'Espanya? Ràdio Nacional d'Espanya, suposo, no? O Ràdio Espanyola? Ràdio...
4: La Copa.
1: No.
5: Ràdio Barcelona.
1: Ara això sí,
3: la Joventut de Barcelona.
5: Ho has dit?
1: Ho ha dit.
5: Fica al bar, que no ho he vist.
1: Que sí, sí.
2: A veure, doncs avui ja estem plens de càmeres,
1: sí,
2: eh? Vull dir, que ja ho tenim tot.
1: Sí, ho ha dit.
4: Sí,
1: que ho ha dit. Has dit que no sé com... Que has dit i mos has confós, eh? Llavors hem anat a pensar cap a Madrid.
5: Tito, acabats en culpa meva, al final, eh?
1: Veus com has de ficar al bar?
5: A veure.
1: Però no el bar... del bar que és de...
5: Parlem d'Andalusia, eh? Foteu-vos un xum.
1: Va.
5: On va ser creada la primera ràdio? A quina província d'Andalusia? Màlaga, Sevilla o Cádiz?
3: Ves-hi buscar.
1: Va, jo diré Màlaga per dir
3: alguna cosa. Sí, va, Màlaga, doncs vaig.
1: No?
5: Tito.
4: Cádiz.
5: Veu, Cádiz?
1: Cádiz. Claro, ja és...
5: És que
1: és de cal, sí, sí.
5: És que no ho entenc, que no ho han entès.
1: Ho sabia tothom, sí, sí.
5: Ja, a quin any se va crear Antena Caro? Ja,
1: el 87. Bueno,
3: l'inauguració. L'any 1987, però va començar a funcionar, almenys 5 anys anteriorment.
1: El 83, 82, sí.
3: Emissions de proves, ara un rato.
1: 87,
5: oficialment.
1: 29 d'abril, 87, a les 12 del migdia. Està l'hora i tot. No estaves atents.
3: I era això.
5: Vaig a preguntar-li de moltes fans.
1: No la vaig buscar, ja.
5: Molt bé, eh? A quin any se va crear la primera ràdio? L'any 1900...
1: El 1930.
5: Menos.
1: 1929, la de la pata que caia. 1929.
5: Menos.
3: 27.
5: Menos.
3: 25.
5: Menos.
1: 21.
5: Més.
1: 22.
5: Més.
3: 23.
5: Més.
1: 24.
5: Ah!
1: No és com ho sabies.
5: Però vos ha explotat la
1: paga. Crec que ho sabíem. Ho hem encertat, no?
5: Sí, home, sí. I tot, talla-ho. Fica que ho hem clavat a la primera, eh?
1: Tu, això talla-ho i ho arregles.
5: No.
2: Que digues que hi ha
3: res. Això després ja ho he dit.
1: Ho arreglarà ell.
2: Ja ho he dit ara, Paco, i ho arreglarà.
1: Digues, l'any 1992, talla, espera, aquí ja queda.
3: Fiques la meva veu i totes encertades.
5: Continuem. Ràdio Espanya de Madrid. Va ser creada a l'any...
1: En serio? Avui això ja és una tortura, eh?
5: Home, clar, això ha vingut a fer-vos patir.
1: L'any 1934.
5: Menos, Paco.
3: 27.
5: Més, dos...
1: 29.
5: Menos...
1: 28.
5: Menos, he dit menos...
1: Menos de 27. Menos de 27.
3: Però el 26.
5: Menos...
1: El 23.
5: Més...
3: 25.
5: Menos...
3: 24.
1: Ja tenia el 24. 1924.
5: És que us estic ficant pastat.
1: Home, claro, però és que ja la sabem. Mirem a veure si tu te l'estàs també.
5: No, és
1: claro.
5: Impossible.
1: Si no, és impossible, clar, t'ho dic jo.
4: Ja m'explicaràs.
1: T'estem posant en prova, t'estem posant en prova en ell.
5: Quin desastre. És el que havia molat.
2: Tu et pensaves que ho sabrien tot.
5: Ah, sí, jo pensava.
3: Això ja m'ho diu. Tu que treballes a la ràdio, saps si això?
1: Sí, aquesta notícia, dic, perdona,
3: Però tu no treballes a la ràdio?
1: Sí, clar.
3: Ara ho has de saber-ho tot.
1: tot, tot.
0: No, no, deixem-ho aquí.
2: Ho deixem aquí?
5: Sí, sí, sí. Perquè està sent un desastre espectacular.
2: Ell s'esperava una altra cosa.
1: Quan vos haguéssim de despedir, m'avises, que només vull dir una cosa.
5: Doncs ara aprofita, ara.
2: Ara ja? Tens un moment.
1: No, vull dir que hem parlat de moltes coses, però vull dir, donar les gràcies a totes les persones que han fet possible entenar cara en tota la seva història, que hem nombrat els regidors, però també han hagut col·laboradors, dels quals no em vull deixar ningú, començant des dels més recents, que possiblement sigui sou vosaltres, fins als més antics, no? I sobretot tres persones a les que sí que vull fer una menció especial perquè no està. N'hi ha alguna més que no està. Però aquestes tres, cada una per un motiu, no? Per exemple, Joan Alterí, que és un dels fundadors. L'altre és Cisco Trullem, perquè va ser regidor i, bueno, doncs en ell vam tindre l'oportunitat de tindre aquesta emissora que tenim ara nova. I l'altre és Beto.
4: Vaja.
1: Que, bueno, Beto, us he de dir que si els primers ordenadors de l'emissora van arribar a funcionar i teníem les màquines super ben afinades en tot moment, i internet el més potent que existia al moment, també era gràcies a ell. Us sí. Tenia un carinyo.
3: Sí, sí.
1: I també anècdotes, per exemple, en tenim un en Beto, de que hi pensava, del famós cacaulat, esmorzàvem, com qualsevol persona esmorzava de matí.
5: Vam-nos entrevia.
1: Sí, sí, i nosaltres pues, esmorzàvem el tip, el bocadillo, en aigua, i després el cafè. I quan ell venia, ell era, què era? Era un triangle de xocolata, no sé què era, i cacaulat. Però cacaulat era comprat de litre, jo només per a ell. Quan venia Beto sabíem que havia de veure cacaulat.
3: Sí, li encantava.
1: I és una persona que, vull dir, la tinc que recordar perquè li va tindre un carinyo molt especial en Tena Caro.
3: A Roquetes i a Tena
1: Caro. Correcte, a Roquetes i en Tena Caro. I gràcies a ell, doncs, bueno, home, de fet, va col·locar una antena prop d'internet, prop d'aquí, perquè tinguessin la màxima potència possible, vull dir que...
3: Sí, sí.
1: Sí.
5: Que era quan l'antena, el rural, este que es dia d'internet, que igual eren 4...
3: Només el dia que fallava l'ordenador mos entrava en virus, venia Beto...
1: Sí, de seguida.
3: I era una meravella, vora. Ves que... Clic, clic, clic, clic, clic, clic, ja l'he matat. Sí, fora. Ja no estava firo. El virus ja havia desaparegut.
2: Un litre de cacaulat, vinga.
1: Per tant, hi ha més persones, però vull dir, aquestes tres en especial, simplement per aquests tres detalls. Bueno, i gràcies a vosaltres per convidar-nos. I et dic...
3: Hi ha bon relleu.
1: No sé quants folis, Paco, s'ha ficat la lletra gran, però m'ho han sortit.
4: A veure, realment han llegut bons mestres, també. Sí,
2: que... Jo sempre ho dic, lo del relleu no ho sé com està, perquè el dia que Paco es jubilarà...
1: Això ho parlo moltes vegades amb ella.
2: No sé si trobaran a ningú, ni a ningú... en plural, ja, que porti que hi sigui...
3: I tant, que trobarà.
1: Sí.
3: Això ningú és imprescindible.
2: A Calú sempre ho diem, jo sempre ho dic, sempre deixo Paco allà dalt, mira, avui li puc dir mirant-nos cara a cara.
1: Gràcies.
4: Imprescindible, no, Paco, però difícil de substituir.
1: I saps què és el més important? És que al tractar-se de l'emissora municipal depèn dels polítics.
2: Claro.
1: I per tant, llavors és molt important la... que lo polític de turro tinga l'afinitat o el carinyo o l'estima, no? És com aquell, per exemple, si jo me dedico a la política i mano i m'agraden els cavalls, igual monto una hípica, ¿vale? Per a Roquetes Municipal. No, que no sigui una persona que tingui vinculació directament perquè treballa... En este cas tenim un regidor actualment que està dedicat a tota la seva vida a la comunicació, per tant, està superinvolucrat, però que el pròxim, encara que no ho sigui d'Esterram, que li tingui el carinyo perquè este emissora ha de complir anys, perquè si no, que dius tu, el moment en què Paco es jubilessi, no hi ha gent que agafi el relleu i se li dona el suport que se li ha donat des de sempre, vull dir, això no ens podem queixar de la institució, sí. De l'Ajuntament
2: s'ha de conservar.
1: El que he dit abans, cadascú ha tingut, en tots, evidentment, són persones, tenim a vegades un més o un menys, però de tots els regidors i alcaldes que he nombrat, tots s'ha de dir que han tingut cadascú una peça important perquè això encaixa i arriba bastant amb arribat. Ara només es tracta de donar continuïtat i la gent nova que aneu entrant, doncs, emprendre-us com us ho vam emprendre nosaltres al principi, vull dir, pensa que això, esta no, però no tant, però l'anterior era casa nostra.
3: Passàvem més hores allí que...
1: Jo tenia este un matalab d'estos que triomflaves tipo platja, saps? Aquí és en aire.
2: Per si de cas.
1: Molts de fins de setmana o dies que ens un demà teníem alguna cosa, o havíem acabat tard, mos quedàvem a dormir allí. Sí, és que clar, són coses que no es poden contar perquè la gent no se les creu, o millor si les contes, però allí hem dormit.
5: Home, és que com no hem d'apostar per la ràdio, si quan els veus parlar en la cara de devoció i de què fan, no els pots dir que no. És com ma filla quan me diu papa vull xutxes, que no li puc dir que no.
1: No
2: sé si trobaran la persona, si trobaran les persones, però el que han de fer és que això continuï i molts d'anys i que no pari mai.
5: I el que Paco es jubilarà ja ho verem. Això encara no. Això encara no s'ha sentit.
1: Embalsamar i xerrotir.
2: Encara té
1: mig robotitzat i...
3: I arribarà el dia ja.
2: I va firmar un
0: contracte d'esclau i no sé què més va ficar, el contracte?
1: Sí, sí,
3: de clàusules abusives.
1: De per vida. No sé, un plaer, un plaer estar aquí.
5: Preguntar-ho això, ha observat o no?
3: Sí, molt, molt. A més, mos ha servit per a fer memòria i recordar coses que ja havies oblidat.
5: Ha obert records.
3: I compartir-ho amb la gent, doncs és molt, molt xulo.
5: A veure si compartiu aquests vídeos, aquestes cintes que teniu.
3: Sí, sí, sí.
2: Les Nadales i tot.
5: Les que es puguem veure i sentir, clar.
3: Sí, i tant, i tant.
1: La cançó de Nadal, que la té, segurament que la tindrà mà.
3: Sí, sí, ja la passaré per al pròxim programa.
2: Segur que demà ja me l'està passant pel WhatsApp.
1: Per al pròxim programa, el mes de juny, com és que diu la de Nadal? Per una excepció, digues.
5: Sí,
1: aquí sentiríeu els Antena Caro cantant.
5: Això tot és surrealisme. Som com aquell que pintava el surrealisme. Doncs és el mateix. A l'estiu te fotem cançons de Nadal i a Nadal te fotem cançons de l'estiu.
2: No, no, no passa res, ja està. No es venen torrons tot l'any.
3: La ràdio diferent.
1: Oh, sí, diferent del tot.
5: Espectacular.
1: Hi som.
2: Grans involucrats, que hem disfrutat tots.
3: Sí.
2: Nosaltres també, els primers.
1: Jo he xalat molt.
5: Ara hem de veure els vídeos, eh, Tito?
2: Quan els he dit, eh? Quan els he dit, eh?
1: Quins vídeos, quins vídeos?
5: Bé, perquè això avui és audiovisual, eh?
1: Sí, sí.
5: Audio, ja.
1: Tractant-se
3: de Paco,
1: no em queda... Vull dir que hi ha una, dos, tres, quatre càmeres.
2: No, cinc, que en tinc una aquí enfocant-me la cara.
1: Cinc càmeres.
5: Estic agafant... Venia persecutori i tot.
1: S'assegura, Paco, no sigui cosa, Paco, que no sé si
3: que falli alguna.
1: Claro, sí.
4: Jo quan m'ha dit, diu, quedareu tots retratats, dic, home, dic, pues això s'avisa, que més que siguin pentinats.
2: Només veig a Nati i el vidre mirant-se, pentinats-se.
5: I abans d'acabar vull obrir l'aigua, o sigui, cosa que dius...
3: Este no degut en tot.
2: Hasta ser.
1: Pobre, patint-se't.
2: Pues bé, què fem?
5: Dito,
2: Ho tanquem ja.
3: Programa xulo.
1: Dedica-mos una cançó, ja està.
2: Va, l'última cançó els ho dedicarem.
5: Segura.
2: No ho sé.
5: Tito, el de Nadal.
2: Un any Nadal?
5: Tito, recordar que podem trobar tots els programes a antenacaro.cat.
2: Sí, que Paco els penja tots, en tota la info.
5: Espectacular. Podeu escoltar les vegades que vulgueu. Recordar l'horari. Tots els divendres.
2: Els horaris, a veure.
5: Tots els divendres a les 11 de la nit. Canals de l'Informe PISA a les 23:00, superimportant. Els dissabtes a les 3 de la tarda, diumenges a les 12 i els dimarts per a començar en un bon rotllisme a les 7 del matí.
2: Que ho té ben estudiat, eh?
5: Home, tia.
2: I ben estudiat.
3: Però on se sent això?
5: Això sempre, Paco, sempre. Des de fa 39 anys, dins d'un 127, dins d'una tenda de campanya, damunt d'un colxón, a Antena Caro, al 96.0 de la freqüència modulada.
2: Bravo!
5: I la pell de gallina. Mira, quan va ser el dia que vas plorar? Fa 2 segons. Ha sigut espectacular.
2: Molt bé, família.
5: Gràcies.
2: Ho deixem. Diem a la gent que molt bon cap de setmana, que disfrutin. Ho faig en gros, que és divendres, però sobretot...
5: Go! Go! Go!

0: tots els divendres a les 11 de la nit toca desconnectar a fer punyetes.
1: Tots els dissabtes, a partir de les 3 de la tarda, passa un ratet divertit amb nosaltres.
2: I tots els diumenges a les 12, mentre esteu a Vermutet, mos podeu tornar a escoltar.
3: I els dimarts, a les 7 del matí. Ara ja no tens excusa. Més horaris per la 96.0 FM d'Antena Caro i online. Ah, i recorda que també estan tots els programes a la web d'Antena Caro.

0: a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro. Per escoltar música com aquesta.
1: Antena la teva ràdio.
0: Sona.
1: Sona. Dins teu.
0: Antena Caro.
1: Antena Caro.

música. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro, tota la música. Més enllà del sexe.

creu a l'espai. Impacta la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. Internet, aplicació. Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.

música. Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música.

Antena Caro. Molt més que cançons que estimes. Antena Caro. Tota la música. Música com aquesta. Antena Caro. Tota la música.

la música. Antena Caro. I portem més enllà dels èxits. Antena Caro. Benvinguts a la música.

més que cançons que estimes. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Antena Caro, la

Antena Caro, per escoltar música com aquesta. A la teva ràdio. Sona, sona dins teu. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro. Marcant el teu ritme. Connectats amb tu.

la música. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Igual l'espai. Inventa la teva ràdio. Sona dins teu. Antena Caro. FM.

més que cançons que estimes. Antena. Tota la música. Tota la música.

Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Més que cançons que estimes. Antena Caro, tota la música. On tu vulguis. Benvinguts a la ràdio. Antena Caro.

Benvinguts a la ràdio. Antena Caro. Antena Caro. Antena Caro.

et portem més enllà dels èxits. Antena Caro. Antena Caro. Vingut a escoltar música com aquesta. Antena Caro. La fórmula.

0: want to thank me.
1: Antena Caro. Marcant el teu ritme.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. Accident de trànsit a Jorba, l'A2, on han mort dues persones. Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït aquest accident entre una furgoneta i un turisme, amb el resultat de dues persones mortes i quatre de ferides menys greus traslladades a l'Hospital d'Igualada. Precisament, connectem amb el Servei Català de Trànsit. Sílvia de Lamo, bona tarda.
2: Bona tarda. Des del Servei Català de Trànsit continua tallat un carril a l'A2 a Jorba, en sentit Barcelona, on s'ha produït lamentablement un accident mortal on han mort dues persones. En el cas de la P7, Avinyonet del Penedès, aquí hi ha hagut una topada també, i en concret hi ha dos carrils oberts. Justament s'han pogut ubicar els vehicles al carril addicional que hi ha en sentit Tarragona, però hi ha una forta retenció, en concret 5 quilòmetres, i en sentit contrari, en sentit Barcelona, per l'efecte de Faner, són en aquests moments 8 els quilòmetres que hi ha. S'està treballant també per retirar un vehicle volcat a Vinyols i els Arcs, en sentit Barcelona, un carril tallat i 1,5 quilòmetres de l'altitud, i en aquests moments a retencions, per exemple, a la C31 a Santa Cristina d'Aro, en sentit Girona, 4 quilòmetres, i a la C32 a Sant Andreu de Llavaneres i Sant Vicenç de Montal cap a Barcelona, també una mica de l'altitud. Això és tot. Bona tarda.
1: Amb aquest accident que s'assuma al d'ahir, quan un motorista va morir ahir a la tarda en una sortida de via a la carretera de Collformica, Osona, al terme municipal del Brull, són 47 les persones que han perdut la vida enguany a les carreteres catalanes, en concret 18 de les quals motoristes. I obrim plana cultural i parlem de Lleida, que tanca aquest diumenge la 45a edició de l'Aplec del Caragol amb un nou balanç de rècord pel que fa a visitants. Unes 200.000 persones han passat pel recinte dels Camps Elisis, que enguany han reunit 17.000 aplequistes de 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. I de Lleida ens anem fins a Tarragona, on el Camp de Mart reviu l'esplendor de l'època romana en l'última jornada de Tàrraco Viva. Després de 28 edicions, el director sortint Magí Seritjol treu pit d'haver apropat i fet créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania. I Jordi Savall recull el premi Ernst von Siemens. És el primer músic català a rebre aquesta distinció, un dels màxims reconeixements internacionals a una trajectòria musical. Hi ha en esports des de fa una hora a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona i a la festa de celebració del Barça per la seva quarta Champions femenina. En els resultats de Lliga, el Girona va passar de l'empat amb l'Elx, el Barça va perdre 3-1 i l'Espanyol va empatar amb la Real Societat. Fins aquí les notícies en xarxa.